0: Strip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, APSA, Aigües Vic, Vallès Salut, Consell Comarcal d'Osona, Coro Dental, Coberta Serveis Funeraris, Correus Associats, Fred Vic.
0: Strip, la revista de les bones notícies.

0: Strip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, APSA, Aigües Vic, Vallès Salut, Consell Comarcal d'Osona, Coro Dental, Coberta Serveis Funeraris, Correus Associats, Fred Vic.
0: Strip, la revista de les bones notícies.

0: Strip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, APSA, Aigües Vic, Vallès Salut, Consell Comarcal d'Osona, Coro Dental, Coberta Serveis Funeraris, Correus Associats, Fred Vic.
0: Strip, la revista de les bones notícies.

comença a pensar. Un perfum de caca d'oca i una esponja impermeable. Una pilota de ferro i, per què no, un submar inflable. La llar de foc de cartró i un bon xiulet silenciós.

0: Astrid, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, APSA, Aigües Vic, Vallès Salut, Consell Comarcal d'Osona, Coro Dental, Coberta Serveis Funeraris, Correus Associats, Fred Vic.
0: Astrid, la revista de les bones notícies.

0: Strip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, APSA, Aigües Vic, Vallès Salut, Consell Comarcal d'Osona, Coro Dental, Coberta Serveis Funeraris, Correus Associats, Fred Vic.
0: Strip, la revista de les bones notícies.

El teu dia comença quan s'obre la porta del teu garatge. I en aquest instant, tot es posa en marxa. La indústria, la logística, el comerç... I darrere de cada porta hi som nosaltres. Àngel Mir, més de 59 anys fabricant portes industrials, residencials i solucions logístiques. I ara, més a prop teu, nova delegació a Vic, on també oferim el nostre servei de manteniments Mir Service. Àngel Mir. Qualitat i innovació des de 1967.

Ràdio Vic. Apassiona't amb Ràdio Vic.

per damunt dels nostres caps la nit estrellada com un cel de punts suspensius. És la pell de l'infinit, l'univers amb totes les seves preguntes. Què hi fem aquí? Quin és el sentit de tot? No sé si tu també t'has sentit sol. No sol perquè no hi hagi gent, sol perquè et sents diferent a la norma i no hi ha com fer cabre el teu cor en el seu motlle i tot pesa tant que es fa impossible. I així vivim, amunt i avall, resistint a la cadència d'aquest món que no té mans per cuidar.

0: ara sí, Eduard.
1: Ara som gegants.
2: Estrip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
3: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, APSA, Aigües Vic, Vallès Salut, Consell Comarcal d'Osona, Coro Dental, Coberta Serveis Funeraris, Correus Associats, Fred Vic.
2: Estrip, la revista de les bones notícies.

0: Aquestes són les ofertes que estem gestionant aquesta setmana a Vic Ocupació de l'Ajuntament de Vic. Tots són ofertes per cobrir llocs de treball en empreses de la ciutat i estan penjades a la web de la xarxa local Xaloc de la Diputació de Barcelona.
1: Professional en gestoria d'assegurances. Personal de neteja per a botiga de roba esportiva. Professional de cuina. Personal tècnic esportiu.
0: www.xaloc.diva.cat. El servei Vic Ocupació de l'Ajuntament de Vic us atendrà a les oficines de la segona planta de l'edifici del Sucre des de les 9 del matí a les 2 del migdia. També es pot contactar a través del WhatsApp 686 73 56 92. Vic Ràdio Ocupació, Vic. Ajuntament de Vic.

El teu dia comença quan s'obre la porta del teu garatge. I en aquest instant, tot es posa en marxa. La indústria, la logística, el comerç... I darrere de cada porta hi som nosaltres. Àngel Mir, més de 59 anys fabricant portes industrials, residencials i solucions logístiques. I ara, més a prop teu, nova delegació a Vic, on també oferim el nostre servei de manteniments Mir Service. Àngel Mir, qualitat i innovació des de 1967.

Joves en situació de vulnerabilitat social et necessiten. Suma't a la xarxa de voluntaris de la Fundació Impulsa i acompanya un jove a través del nostre programa de mentoria. Inscriu-te com a mentor o mentora a www.fundacioimpulsa.org o bé truca'ns al telèfon 93 130 72 12. Ajuda'ns a impulsar el futur dels nostres joves. Now we've...

0: Casa Tarradellas t'ofereix el temps.
1: Un dia més amb nosaltres, el Manel Dot. Bon dia, Manel.
2: Hola, bon dia.
1: Es veuen canvis?
2: Doncs, home, hem acabat un mes de juny amb temperatures més altes del que tocarien. La mitjana és la tercera més alta des del 50 i el que és precipitacions doncs, molt irregulars. La banda nord han superat la mitjana climàtica de pluja i, en canvi, la banda sud i la banda i el centre doncs, no hi hem arribat a la que tocaria. Però del que és avui, doncs, de moment ahir va fer un alto i no va ploure, però avui sí que marca doncs, algun ruixat. O sigui, aquest canvi sí que pot ser que hem baixat una mica també el que són les temperatures, els màxims ahir es van quedar entre els 33 i els 35 graus, i les mínimes avui, per exemple, també baixen un grau. Hi ha una mica de canvi, hi ha una mica d'entrada d'aire fred i podria ser doncs, que avui a partir del migdia i sobretot de la tarda tinguéssim algun ruixat i alguna tempesta.
1: I les temperatures es mantindran?
2: Sí, de moment, a veure, es mantenen per tendència a pujar, es mantenen avui. Mínimes avui, per exemple, el que és els punts més fondos, el Rupit, per exemple, el mínim ha estat de 12,9, o sigui, ben fresquets, a Baix Abujons, 13,5, la Malla ja puja una mica més, amb 16,2, a Vic amb 17,7, i les més altes les trobaríem, doncs, per exemple, al Mus les Guilleries, amb 19,1, o Manlleu amb 18,8, també el que és el Lluçanès amb 18,7. El que és avui, doncs, les màximes es quedarien una mica més baixes, degut que tindrem més núvols, poden estar entre els 32-33 graus, però a partir d'avui tendència és a pujar. Demà dijous ja arribarien cap als 34, el divendres un grau més, també el dissabte entre 35-36 graus, i sobretot el que és diumenge i el dilluns, el SEMSA, perquè tornen a venir calor i forta. El diumenge, per exemple, estaríem a 36, però si el dilluns ja podríem pujar cap als 38. O sigui que la tendència és anar pujant de mica en mica.
1: O sigui que entrem amb força al juliol.
2: Sí, entrem amb força al juliol i de moment, a part de la pluja que pugui caure avui, que seria molt irregular també, doncs tendència a pujar temperatures i els que van a la volta ciclista passaran calor quan passin per aquí.
1: Manel Dot, gràcies un dia més.
2: A vosaltres, bon dia.

0: Strip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, APSA, Aigües Vic, Vallès Salut, Consell Comarcal d'Osona, Coro Dental, Coberta Serveis Funeraris, Correus Associats, Fred Vic.
0: Strip, la revista de les bones notícies.

0: Strip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, APSA, Aigües Vic, Vallès Salut, Consell Comarcal d'Osona, Coro Dental, Coberta Serveis Funeraris, Correus Associats, Fred Vic.
0: Strip, la revista de les bones notícies.

0: Aquestes són les ofertes que estem gestionant aquesta setmana a Vic Ocupació de l'Ajuntament de Vic. Tots són ofertes per cobrir llocs de treball en empreses de la ciutat i estan penjades a la web de la xarxa local Xaloc de la Diputació de Barcelona.
1: Professional en gestoria d'assegurances. Personal de neteja per a botiga de roba esportiva. Professional de cuina. Personal tècnic esportiu.
0: www.xaloc.diva.cat. El servei Vic Ocupació de l'Ajuntament de Vic us atendrà a les oficines de la segona planta de l'edifici del Sucre des de les 9 del matí a les 2 del migdia. També es pot contactar a través del WhatsApp 686 73 56 92. Vic Ocupació, l'Ajuntament de Vic.

joves en situació de vulnerabilitat social et necessiten. Suma't a la xarxa de voluntaris de la Fundació Impulsa i acompanya un jove a través del nostre programa de mentoria. Inscriu-te com a mentor o mentora a www.fundacioimpulsa.org o bé truca'ns al telèfon 93 130 72 12. Ajuda'ns a impulsar el futur dels nostres joves.

quan de petits miràvem el cel estrellat i negre de la terra, no sabíem que el que hi vèiem era un temps que marxava per no tornar.

0: El Servei Vic Ocupació de l'Ajuntament de Vic us atendrà a les oficines de la segona planta de l'edifici del Sucre des de les 9 del matí a les 2 del migdia.
1: Des de Vic Ocupació organitzem diferents cursos i tallers dirigits a les persones que busquen feina per ajudar-los en el procés de recerca, com tallers de fer currículums, taller de com passar una entrevista amb èxit, etc. Al llarg de l'any oferim diferents cursos i tallers, alguns de manera més estable, com pot ser el de carretoner o el de català per la recerca de feina, i altres en funció de les necessitats que anem detectant, com podria ser el de posada en funcionament i manteniment d'instal·lacions solars tèrmiques.
0: www.xaloc.diva.cat. El Servei Vic Ocupació de l'Ajuntament de Vic també es pot contactar a través del WhatsApp 686 73 56 92. Vic Ocupació. Ajuntament.

0: Strip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, APSA, Aigües Vic, Vallès Salut, Consell Comarcal d'Osona, Coro Dental, Coberta Serveis Funeraris, Correus Associats, Fred Vic.
0: Strip, la revista de les bones notícies.

0: Strip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, APSA, Aigües Vic, Vallès Salut, Consell Comarcal d'Osona, Coro Dental, Coberta Serveis Funeraris, Correus Associats, Fred Vic.
0: Strip, la revista de les bones notícies.
2: Ràdio Vic, la música que tu vols.

0: Ara sí, Eduard.
1: Ràdio Vic, 90.3 de la FM.

0: Strip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, APSA, Aigües Vic, Vallès Salut, Consell Comarcal d'Osona, Coro Dental, Coberta Serveis Funeraris, Correus Associats, Fred Vic.
0: Strip, la revista de les bones notícies. Ara som ja.

Estem aquí. Estem aquí, després de tot, el cap més fred, el cor més fort. Si ho penses bé, no té cap sentit. I som més grans o més petits, més mals de caps, menys...

s'ensorra, el cel és blau. Pensa que jo estaré aquí, si vols venir amb mi, per fugir a un lloc millor, sense drames, sense por, agafa aire, tanca els ulls, capgira.

0: para situar.
1: El teu dia comença quan s'obre la porta del teu garatge. I en aquest instant, tot es posa en marxa. La indústria, la logística, el comerç... I darrere de cada porta hi som nosaltres. Àngel Mir, més de 59 anys fabricant portes industrials, residencials i solucions logístiques. I ara, més a prop teu, nova delegació a Vic, on també oferim el nostre servei de manteniments Mir Service. Àngel Mir, qualitat i innovació des de 1967.

0: Strip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, APSA, Aigües Vic, Vallès Salut, Consell Comarcal d'Osona, Coro Dental, Coberta Serveis Funeraris, Correus Associats, Fred Vic.
0: Strip, la revista de les bones notícies.
2: Ràdio Vic. Apassiona't amb Ràdio Vic.

0: Bon dia, són 2:45.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: Greu accident d'autocar al centre de Lleida. Un vehicle que feia la ruta entre la capital del Segrià i la Granja d'Escarp ha xocat contra la façana de l'edifici de la Diputació en plena Rambla Ferran a 8:15 a.m. Hi ha 44 ferits de diversa consideració, entre ells 4 de crítics. El vehicle transportava majoritàriament treballadors de cooperatives que anaven cap al camp. La conductora feia poc que treballava a l'empresa i l'acompanyava un instructor, que és precisament un dels ferits més crítics. L'alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa, destaca que és l'accident més greu que s'ha viscut els darrers anys a la ciutat.
2: De l'abast i nombre de persones afectades, jo crec que és el dels més importants que s'ha produït en els darrers anys, no? I a més en una zona tan urbana, doncs la Rambla de Ferran, doncs sort no han tingut que s'ha produït a l'hora que s'ha produït.
0: És dimecres 1 de juliol de 2026 i tenim més titulars. Veneçuela eleva gairebé 2.000 les persones mortes pels terratrèmols i a més de 10.000 els ferits, el doble dels comptabilitzats fins ara. Sònia Kerr.
3: També augmenten fins a 26 les víctimes espanyoles i a 150 els desapareguts. Gairebé una setmana després dels sismes, els equips d'emergència continuen trobant supervivents sota la runa.
0: Una anàlisi de sang que confirma la malaltia de l'Alzheimer pot predir el risc elevat de deteriorament ràpid.
3: Ho demostra un estudi de l'Institut de Recerca Sant Pau de Barcelona que posa de manifest la importància de destriar entre símptomes derivats de l'edat i l'aparició de la malaltia.
0: Les benzineres calculen que la gasolina s'encarirà uns 10 cèntims al litre i el dièsel uns 3 a partir d'avui.
3: La raó és la rebaixa gradual dels ajuts directes del govern espanyol. Des d'avui, el descompte per als consumidors baixa dels 20 als 15 cèntims. Així ho vivien aquest matí els conductors.
4: La setmana passada me costó possiblemente 20-22 euros.
5: Yo quedo en verano para a veces no sé si coger coche o ir en transporte público, porque a este paso no se entiende más llegar.
0: En cultura, el dibuixant de manga de terror Junji Ito és el creador del cartell de la 32a edició del manga Barcelona.
3: El Saló es farà al recinte de Fira Gran Via del 5 al 8 de desembre. Ito serà també un dels principals convidats de la trobada, juntament amb el director Shoji Kawamori.
0: Als esports, Toni Castro, Joan Laporta pren possessió del càrrec de president del Barça.
6: Laporta comença el seu quart mandat després de guanyar les eleccions del 15 de març. La fi de la remodelació del Camp Nou és un dels principals reptes que tindrà durant aquest mandat, com també la recuperació econòmica del club i l'inici de la construcció del nou palau.
0: I volem saber

0: Platja Calm o la banda del Roca Corba, una mica de tramuntana a la Costa Brava i més calor quan més cap a la Costa Daurada. En vista demà, una situació molt semblant. Només al matí alguns núvols enganxats a la costa barcelonina. N'estem pendents a la xarxa.
1: Al control de so, Ivan López, a la redacció i coordinació, Sònia Kerr, passant gairebé 4 minuts de 2:15.
2: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: Cinc persones han estat crític, 9 de menys greus i 31 ferits lleus. És el nou balanç provisional de l'accident d'autobús d'aquest matí al centre de Lleida. Portava sobretot treballadors de cooperatives entre la capital i la granja d'Escarp i acabava de sortir de l'estació quan ha xocat contra la façana de l'edifici de la Diputació. La conductora feia poc que treballava a l'empresa Autocars Gamón i anava acompanyada d'un instructor. Ja ha obert una investigació, però tot apunta a una pèrdua de control. Uau, Lleida Ràdio, Quim Gassó.
3: Per motius que encara es desconeixen, el vehicle amb uns 55 passatgers a bord s'ha desviat cap a la dreta de la calçada i ha patit el primer impacte contra l'edifici a la zona davantera. L'alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa, ha destacat la gravetat de l'accident.
4: Però de l'abast i el nombre de persones afectades, jo crec que és el dels més importants que s'ha produït en els darrers anys, no? I a més en una zona tan urbana, doncs la Rambla de Ferran, doncs sort no han tingut que s'ha produït a l'hora que s'ha produït.
3: L'avís al 112 s'ha rebut quan passava un minut d'un quart de vuit del matí. El sistema d'emergències mèdiques ha muntat una àrea sanitària al lloc dels fets, amb 12 unitats, un helicòpter medicalitzat i un equip de psicòlegs, i ha fet el triatge i l'estabilització dels pacients. Una dotzena ha estat traslladats a l'Hospital Arnau de Vilanova, mentre que la resta han estat atesos al CUAP de Prat de la Riba. D'entre els ferits més greus, alguns han hagut de ser operats d'urgència i un d'ells ha estat ingressat a l'UCI, segons ha indicat l'inspector en cap de la Regió d'Emergències de Lleida, Joan Josep Bellostas.
5: Els ferits més greus ja han estat evacuats en un primer moment, estan inclús a quiròfan atesos, hem mobilitzat també un helicòpter del SEM que ha estat expectant al parc de bombers per si calia algun trasllat a la zona de Barcelona, perquè no n'ha calgut.
3: Bellostas ha detallat que hi ha una investigació oberta i que encara és molt d'hora per conèixer els motius de l'accident. Ha afegit, però, que hi ha imatges de càmeres on es veu el xoc i que aparentment sembla una pèrdua de control. La conductora de l'autobús accidentat feia poc que treballava a l'empresa Autocars Gamón i anava acompanyada d'un instructor que ha resultat un dels ferits més greus de l'accident.
1: Un accident, per cert, que ha inundat les xarxes socials de mostres de suport per als afectats, que s'han repetit també al Parlament, començant pel president de la Generalitat, Salvador Illa.
6: Jo començo també sumant les meves paraules abans del president de la cambra, de suport i escalf a les persones afectades per aquest accident que hi ha hagut aquesta matina de Lleida. He tingut ocasió d'expressar-ho directament a l'alcalde a primera hora del matí. Esperem que les persones ferides es recuperin el més aviat possible. Senyora Sabas, hi soc sempre.
7: Paraules de Salvador Illa durant la sessió de control al Parlament, on també el president de la cambra i tots els grups s'han afegit a les mostres de suport i escalf. També hi ha hagut missatges d'agraïment als serveis d'emergència que hi han treballat després de l'accident.
1: Ens quedem a la cambra perquè justament la vigília que el Parlament aprovi els primers pressupostos de la legislatura, Esquerra Republicana reclama al president Salvador Illa que pressioni per aprovar el nou model de finançament. A la sessió de control d'avui, Junts, el PP i Vox han tornat a reclamar explicacions a Illa pels casos de corrupció que assetgen el PSOE. Mont Carvajal, bon dia.
8: Bon dia. El president del grup parlamentari d'Esquerra Republicana, Josep Maria Jové, ha aprofitat la sessió de control per assegurar que els pressupostos s'aprovaran demà gràcies a ells i ha alertat el govern d'Illa que davant la inestabilitat del govern espanyol s'afanya amb el finançament singular.
9: Acceleri i pressioni allà on calgui per aprovar l'acord de finançament que van pactar. No ho demorin més. Que ningú busqui excuses electorals per ajornar el compliment dels acords. Que ningú s'atreveixi a agitar l'espantall de l'extrema dreta per demanar-nos que renunciem a allò que dóna sentit a aquesta legislatura.
8: I el president Illa s'hi ha compromès.
6: Tots els acords, hi estic compromès en particular, amb el que hem arribat també amb el seu grup, en matèria de finançament. Espero que tota la cambra i tots estiguem a l'alçada. No ho dic per al seu grup, ni ho dic pel meu, sap per qui parlo.
8: El govern espanyol convocarà un Consell de Política Fiscal i Financera aquest juliol per presentar el model proposat per Catalunya. Per la seva banda, el Partit Popular, Vox i Junts han demanat explicacions a Illa per la corrupció al PSOE. Illa ha admès que el seu partit, en referència al PSOE, ha comès errors.
1: Catalunya esdevé pionera mundial en la defensa dels drets humans després de l'aprovació avui al Parlament de la llei que permet crear el Centre Català d'Empresa i Drets Humans, un organisme que garantirà que qualsevol empresa que operi a Catalunya estigui obligada a respectar-los, tant en territori català com a l'exterior. Carina Bellbé, bon dia.
10: Bon dia. Amb la creació del Centre Català d'Empresa i Drets Humans, Catalunya se situa per davant de les Nacions Unides en el control de les empreses transnacionals en matèria de medi ambient i drets humans. L'organisme públic podrà investigar, rebre i contrastar denúncies contra empreses que deixarien d'operar a Catalunya fins que no reparessin les vulneracions denunciades.

0: La iniciativa veu la llum després d'una dècada de treball de les organitzacions de justícia global que, malgrat aplaudir la fita aconseguida, han posat aquests deures al govern. Sandra Tous és portaveu de la FEDE.
1: Emplacem el govern de la Generalitat perquè treballi el més diligentment possible per crear-lo dins de l'establert a la llei. Això és, que el doti dels recursos necessaris perquè sigui ja operatiu aquest mateix 2026. També perquè en un termini no superior a 6 mesos treballi per constituir el Consell Assessor d'Empresa i Drets Humans a fi que pugui nomenar la Junta de Govern i de la mateixa manera perquè en el termini no superior d'un any treballi per aprovar el seu reglament. Les comunitats del sud global que se'n beneficiaran no poden esperar més.
0: La llei s'ha aprovat amb el suport del PSC, Esquerra Republicana, els Comuns i la CUP, amb l'abstenció de Junts. Ara bé, segons el Consell de Garanties Estatutàries, part de les funcions d'aquest organisme contravenen la Constitució i l'Estatut.
2: Notícies en xarxa.
3: Veneçuela eleva 1.943 les persones mortes pels terratrèmols de la setmana passada i a més de 10.000 els ferits, són el doble dels comptabilitzats fins ara. També augmenten a 26 les víctimes mortals espanyoles i a 150 els desapareguts.
4: Quan fa gairebé una setmana dels sismes, els equips d'emergència continuen treballant sense descans per intentar rescatar més persones atrapades sota la runa. De fet, les últimes hores se n'han detectat 11 més en vida. Laura Rojas, membre de la mesa tècnica de la plataforma SOS Veneçuela Barcelona, ha explicat a la xarxa com podem col·laborar-hi des de casa nostra.
5: Lo que recomendamos a las personas es que, por favor, trabajen con entidades serias, reconocidas y que ofrezcan garantías. Tristemente, es una constante que cuando hay una tragedia de estas características, las personas aprovechan la oportunidad para hacer cosas que no son del todo honestas. Entonces, cualquier organización que a los catalanes les parezca que puede ser de utilidad, és recomendable.
4: La plataforma SOS Veneçuela Barcelona inclou fins a 15 entitats socials i ONGs catalanes. Fins ara han recaptat 13.000 euros en una campanya de solidaritat.
3: En matèria sanitària, l'anàlisi de sang que confirma la malaltia de l'Alzheimer també funciona en persones de més de 80 anys i, a més, pot predir el risc elevat de deteriorament ràpid. Ho demostra un estudi de l'Institut de Recerca Sant Pau de Barcelona. Maite Polo, bon dia.
6: Bon dia. La pèrdua de memòria en les persones grans s'ha considerat durant dècades una conseqüència quasi inevitable de l'edat, però aquesta visió és cada vegada més qüestionada. És més, pot emmascarar l'Alzheimer. Per això la recerca de Sant Pau demostra la importància de fer una analítica específica que busqui una proteïna en les persones grans. Chiara Cherielo és geriatra de l'Hospital de Sant Pau i primera autora de l'article.
7: Saber si estos síntomas son debido a la enfermedad de Alzheimer, con una proteína en plasma muy fácil de detectar, muy económica, muy rápida, muy accesible, que es la PTAU-217, y efectivamente hemos demostrado que sí, que medir la proteína es igualmente buena en pacientes mayores que en pacientes más jóvenes.
6: L'arribada de nous fàrmacs que alenteixen l'Alzheimer reforça la necessitat d'un diagnòstic més precoç i precís, també en pacients d'edat avançada que podrien beneficiar-se d'aquestes teràpies.
3: Prop d'una vintena d'empreses de Barcelona i de l'àrea metropolitana s'uneixen per frenar l'abandonament escolar. Aquest curs han acompanyat més de 200 joves amb risc de deixar d'estudiar i els han ajudat a orientar el futur acadèmic i laboral. Esther Minguell, bon dia.
8: Bon dia. 270 joves d'una vintena d'aules de l'àrea metropolitana han participat en aquest programa impulsat per un grup d'empreses barcelonines i coordinat per la Fundació Èxit. Nacho Sequeira n'és el director general.
9: Lluitar contra l'abandonament educatiu prematur de jovent que està estudiant un PFI, que és aquell curs que se li ofereix al jove que no ha tret l'ESO, que hem aconseguit involucrar a 17 empreses amb més de 300 voluntaris que han anat fent diferents interaccions amb aquests joves, acompanyant-los, bàsicament orientant-los des de l'empresa i motivant-los per continuar estudis.
8: La iniciativa ha estat molt positiva tant per als joves com per als voluntaris de les empreses que els han assessorat. 9 de cada 10 alumnes que hi han participat volen continuar formant-se quan la taxa d'abandonament d'aquest perfil d'alumnes és del 40%. Escoltem el Brian i la Cristina, estudiant i voluntària del projecte.
10: Vinieron una empresa del tramvía y lo dieron la oportunidad de participar para conocer el mundo laboral y saber lo que queríamos hacer. Nos dieron un coach para que agarramos un poquito más de confianza y todo eso, que nos sintiéramos un poquito mejor. Y los enseñaron el mundo laboral, dónde están los tranvías, dónde los arreglan.
11: És un noi amb una actitud increïble. S'ha posat de 0 a 100 en molt poc temps, perquè venia d'això, de no tocar un llibre des dels 8 anys.
8: Aquesta és la primera iniciativa de Board 2030, una agrupació d'empreses que volen fer front als reptes socials de Barcelona i que ara comença a caminar.
3: Encara en relació amb l'educació, enguany han baixat lleugerament les peticions de plaça d'infantil 3 a la pública per al curs que ve. En canvi, pugen les sol·licituds a primer d'ESO.
4: Un 66% de famílies han demanat plaça per I3, un punt per sota respecte de l'any passat. S'han rebut 50.000 sol·licituds, tant per a centres públics com concertats, enfront de les 54.000 de l'any passat. A primer d'ESO, les xifres mostren estabilitat amb un 87% de peticions per a la pública.
3: I un apunt de successos, els Mossos han detingut a l'Hospitalet de Llobregat 2 adolescents menors d'edat, acusats de fer tocaments a 2 noies, també menors.
4: Els fets van passar ahir a la tarda a la piscina del complex municipal L'Hospitalet Nord.
2: Notícies en xarxa. Edició migdia.
3: El sector de les benzineres calcula que la gasolina s'encarirà uns 10 cèntims al litre i el dièsel uns 3 a partir d'avui. La raó és la rebaixa gradual dels ajuts directes del govern espanyol. De fet, des d'avui, el descompte aplicat als consumidors particulars baixa dels 20 als 15 cèntims. Anna Ruiz, bon dia.
12: Hola, Marta, bon dia. La reducció situarà el descompte en 10 cèntims a l'agost, 5 al setembre i desapareixerà del tot l'octubre vinent. En definitiva, cau l'IVA reduït i també ho fan els ajuts directes. El president de l'Agrupació Catalana d'Associacions d'Estacions de Servei és Albert Campabadal.
13: Els combustibles es aniran encarint progressivament el mes d'agost una altra vegada i el mes de setembre una altra vegada. Això no és l'únic que pot afectar el preu que pagarem durant el juliol, agost, setembre, el combustible, perquè tenim el barril de Brent, que al final també ens marca no molt moltíssim el preu.
12: I els consumidors es preparen per tornar a pagar els preus d'abans de la crisi a l'Iran.
14: Ahora me ha costado en torno a 25 euros. La semana pasada me costó posiblemente 20-22 euros.
15: Yo quedo en verano para a veces, no sé si coger coche o... Hoy en transporte público, porque a este paso no se entenem a llegar.
12: El govern de Pedro Sánchez activarà de nou tot el paquet d'ajuts en el cas que el context internacional tornés a empitjorar.
3: Són 3:15 i seguim en plan econòmica. La Unió Europea aplica des d'avui una taxa de 3 euros als paquets de baix cost amb un valor inferior a 150 euros enviats des de països de fora del bloc comunitari. La mesura afecta principalment les empreses xineses, com per exemple Temu, Shine o AliExpress, i vol donar resposta a la competència deslleial que denuncien els venedors europeus.
4: L'objectiu és defensar els consumidors i el mercat únic, perquè la Unió Europea processa uns 16 milions de paquets d'aquesta categoria al dia, que representen el 97% dels enviaments, però només el 2% del valor total. El professor de Logística, Producció i Operacions de la UOC, Cristian Castillo, ha explicat a la xarxa les raons d'aquest recàrrec.
16: Tenim un allau massiu de paquets amb un import molt reduït, però que han recorregut molts quilòmetres fins a arribar al nostre territori. I això, evidentment, doncs, té un impacte molt important en la sostenibilitat de tot el sistema de la logística.
4: La Comissió Europea insisteix que no es tracta d'una mesura proteccionista i que tampoc està dissenyada contra la Xina.
3: Les obres del nou arxiu de Barcelona, que s'instal·larà a la nau central del recinte de Can Batlló, arrencaran el primer trimestre de l'any vinent, amb previsió d'inaugurar-lo el 2034. Ho ha anunciat l'alcalde Jaume Collboni. Jordi Casino, bon dia.
17: Bon dia, Marta. Per fer-lo possible, l'Ajuntament invertirà gairebé 100 milions d'euros per rehabilitar l'edifici declarat bé cultural d'interès local. El nou equipament tindrà una zona dedicada a custodiar tot el fons patrimonial de la capital catalana des de fa 1.300 anys i integrat per 70 quilòmetres de documents, i inclourà un centre cultural obert a la ciutadania amb sales d'exposicions, un auditori i un àgora. Jaume Collboni és l'alcalde de Barcelona.
18: Tindrem, per tant, un nou arxiu que serà un gran equipament cultural per la ciutat de Barcelona, un equipament al servei de tota la ciutadania, començant per les entitats del barri, on es poden fer conferències, exposicions i amb espais de consulta que siguin més funcionals i que siguin de qualitat. És a dir, un arxiu obert, un autèntic arxiu obert a la ciutat.
17: Quan comenci a funcionar el nou arxiu, el consistori podrà alliberar molts edificis que estan repartits per la ciutat i on ara hi ha el fons de l'arxiu i on podrà fer habitatge dotacional i equipaments pels barris.
3: Ens situem ara a l'Alt Penedès. L'Institut Català de Paleontologia Miquel Crusafont ha descobert al jaciment als Casots de Subirats les restes d'una nova espècie de gossos que va viure a la zona fa 16 milions d'anys. El jaciment penedesenc, que és el primer del món a identificar aquesta espècie. Ràdio Vilafranca, Caterina Tallón.
19: Avui el jaciment dels Casots a Subirats ha presentat una nova troballa. Es tracta d'una nova espècie de gossos amb la corpulència d'un llop carnívor i que va viure fa 16 milions d'anys. L'espècie descoberta s'ha batejat amb el nom de Paludocion moyasolai. Isaac Casanovas és codirector del jaciment.
20: I el gènere aquest Paludocion està a altres jaciments d'Europa, però per tot arreu en tenen o dents o mandíbules. El material més complet és el dels Casots, que a més és l'espècie que va viure més al sud, perquè totes vivien a Alemanya o a la República Txeca, i aquesta és la que va viure més al sud. La que va viure més tard, també, és l'última espècie, totes les altres són més antigues, les espècies de Paludocion, però encara té una altra particularitat, i és que quan te la mires, dius, és l'última, però és la més primitiva.
19: L'animal tenia una mida mitjana, era ràpid i probablement caçava petits herbívors que vivien a la zona. La descoberta s'ha fet a partir d'un crani fòssil trobat als Casots durant les primeres excavacions que es van fer al jaciment als anys 90.
3: I moment per a la cultura. Avui amb el Japó com a protagonista, perquè el dibuixant de manga de terror Junji Ito és el creador del cartell de la 32a edició del Manga Barcelona, que es farà al recinte de la Fira Gran Via del 5 al 8 de desembre. Ito serà també un dels principals convidats de la trobada, juntament amb el director de Labyrinth, Shoji Kawamori, o la banda Ali, a qui estem escoltant, i que és autora de la música de tancament de l'anime Jujutsu Kaisen. Té tots els detalls del Manga Barcelona. El David Navarro, bon dia, David.
21: Bon dia. La primera novetat del Manga Barcelona d'enguany és que es farà de dissabte a dimarts. Entre els primers artistes confirmats hi ha Shoji Kawamori, creador de l'ànime Macross i director de la recent Labyrinth, la cosplayer internacional Yaya Han, o la barcelonina Konata, que s'ha fet un lloc al manga internacional. També visitarà la trobada, com explica l'assessor de continguts Oriol Estrada, el creador del cartell del Saló, Junji Ito.
22: És un dels grans mestres del terror en el manga. Probablement no hi ha cap autor de terror més conegut que ell. Està tenint molt d'èxit. Ens va visitar fa 10 anys, sí, just fa 10 anys que va venir, però és que crec que ha anat augmentant la seva popularitat.
21: Pel que fa a la programació musical, destaquen noms com la banda Ali, responsable de temes com Lost in Paradise, de l'anime Jujutsu Kaisen, la cantant Reol, o el raper Lotus Juice, autor de les bandes sonores de la saga Persona.
3: I ho hem sabut fa poca estona. El trasllat de les obres profanes de Sixena podria començar el proper 6 de juliol. Així ho ha comunicat el Museu Nacional d'Art de Catalunya, el govern aragonès, però el museu encara no compta amb el vistiplau de l'executiu.
4: Fonts del museu informen que es tracta d'obres que no tenen res a veure amb les pintures de la sala capitular. Es tracta de peces d'art que estan en condicions de ser traslladades sense patir danys. Paral·lelament, el MNAC ha demanat al jutjat que s'aturi el compte enrere per executar la sentència pel que fa al trasllat dels frescos del monestir. La institució ha elaborat una avaluació de riscos que considera incompleta perquè es desconeixen les condicions que tindran les pintures una vegada arribin al monestir de Sixena.
3: I l'amfiteatre Romà de Tarragona serà el primer del món en tenir una experiència de realitat mixta. Serà sota el nom de Clam de Tàrraco. Per aconseguir-ho, l'Ajuntament de Tarragona ha unit forces amb PortAventura World, Ràdio Ciutat de Tarragona. Eduard París.
23: Aquest projecte permetrà als visitants descobrir com era aquest espai emblemàtic durant l'època romana, ara fa gairebé 2.000 anys. Durant l'acte de presentació, l'alcalde Rubén Viñuales ha destacat que el projecte representa una nova manera d'explicar el patrimoni, fent-lo més accessible, atractiu i comprensible tant per als visitants com per a la ciutadania, especialment per a les noves generacions.
24: Aquesta iniciativa ens permet incorporar nous llenguatges i noves eines per apropar la història de Tàrraco a tots els públics. I ho fa des del respecte absolut i profund pel monument, sense substituir-lo ni alterar-lo, sinó ajudant-nos a imaginar-lo, a entendre'l i a recuperar-ne el context original.
23: Mitjançant unes ulleres de realitat mixta, l'experiència combina la contemplació directa del monument amb recreacions digitals, àudio espacial i una narració immersiva amb una durada d'uns 13 minuts.
3: I la periodista i corresponsal Rosa Maria Calaf ha guanyat el Premi Nacional de Televisió 2026, que atorga el Ministeri de Cultura.
4: El jurat, per unanimitat, ha reconegut el llegat d'una figura pionera en el reporterisme televisiu i ha afegit que, com la corresponsal més veterana de Ràdio Televisió Espanyola, va formar part dels serveis informatius en un temps en què les dones tenien una representació anecdòtica en el periodisme.
3: I ara sí, arriben els esports. Que ens porta Toni Castro. Bon dia, Toni. Joan Laporta ha pres ja possessió del càrrec de president del Barça.
0: Bon dia, Marta. Laporta comença el seu quart mandat després de guanyar les eleccions el 15 de març. La fi de la remodelació del nou Camp Nou és un dels principals reptes que tindrà durant aquest mandat, com també la recuperació econòmica del club i l'inici de la construcció del nou Palau. Laporta també ha anunciat una reforma dels estatuts per brindar el model de propietat i reforçar la participació dels socis, i s'ha mostrat contundent contra els enemics del Barça.
1: Tindrem doncs un equip molt competitiu, i hi haurà doncs totes aquestes situacions que crec que agradaran molt al barcelonisme, però igual que us dic això, de la mateixa manera que us dic això, us dic que no podem baixar la guàrdia perquè hi han que no descansen. I davant dels atacs al nostre escut, davant dels atacs a la reputació del nostre club, sempre trobaran doncs un president i una junta directiva amb un lideratge fort, amb un lideratge doncs, que anirà encaminat a la defensa sempre de la nostra institució, del Futbol Club Barcelona, com diem, contra tot i contra tothom.
0: El Barça, per cert, ha fet oficial la renovació d'Andreas Christensen després d'una temporada difícil per les lesions, amb només 16 partits entre totes les competicions. El central danès ha acceptat una proposta a la baixa per continuar dues temporades més. I encara en futbol, a la segona divisió, el Centre d'Esport Sabadell ha incorporat el basc Alain Ribeiro, migcampista ofensiu polivalent de 28 anys, que arriba del Pontevedra, on ha signat 10 gols aquesta temporada. Tot plegat s'ha anunciat un dia després de fer-se oficial la renovació de l'entrenador Ferran Costa. En hoquei, el Recamp Làser Caldes mantindrà la categoria a l'hoquei Lliga Masculina gràcies a un acord amb l'Igualada. Ràdio Caldes, Aleix Marí.
5: El Recamp Làser ha tingut una mala temporada i ha descendit de la màxima categoria com a tercer per la cua, però ha aconseguit un acord amb l'Igualada per aconseguir la plaça d'hoquei Lliga del segon equip igualadí. El club calderí es va posar les mans a l'obra en les negociacions i això ha acabat donant els seus resultats aquest cap de setmana, quan s'ha jugat el Manlleu Vilafranca d'hoquei Lliga Plata, que estava pendent, i la federació ha pogut ratificar l'acord per la plaça de primera categoria. Oficialment, el pacte entre el Caldes i l'Igualada ha estat l'intercanvi de la plaça de primera per la plaça de segona i, per altra banda, el club calderí ha fitxat el porter de l'Igualada, Ferran Busquets, per un valor de 40.000 euros. Eduard Candami, doncs, seguirà a la banqueta d'un equip que, tot i estar molt canviat en quant a noms, continuarà el cicle i al setembre començarà la seva 12a temporada a primera divisió estatal.
0: En bàsquet, l'Espar Girona ha anunciat la renovació de l'ala pivot Carol Guerrero, la barcelonina, amb una mitjana de 7,8 punts, 3,5 rebots i 8,2 de valoració per partit, viurà la seva tercera temporada a Fontejau. Escoltem el director esportiu de l'Uni, Pere Puig.
6: Molt contents de que la Carol continuï un any més a Girona, una jugadora en constant evolució, que segueix sumant en diferents aspectes del joc. A banda del seu tir exterior, doncs, ha evolucionat en molts aspectes del joc, amb la seva defensa, amb la seva lectura de joc, i que de ben segur ens seguirà ajudant a ser cada vegada millor equip.
0: I Dubai té a punt el fitxatge del jugador de la penya del Joventut de Badalona, Yannick Krach. Segons ha pogut saber la xarxa, l'equip dels Emirats Àrabs pagarà la clàusula de l'holandès amb la intenció de cedir-lo al primer any. Diferents equips, Marta, de la Lliga Endesa estan interessats en la cessió.
3: Gràcies, Toni Castro, per aquesta novetat per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem ja a les 3. Nosaltres ho hem de deixar aquí i ens retrobarem demà a partir de les 2, com sempre. Que tingueu bona tarda.
2: Notícies en xarxa. Edició migdia.
7: La xarxa de comunicació local.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Joves en situació de vulnerabilitat social et necessiten. Suma't a la xarxa de voluntaris de la Fundació Impulsa i acompanya un jove a través del nostre programa de mentoria. Inscriu-te com a mentor o mentora a www.fundacioimpulsa.org o bé truca'ns al telèfon 93 130 72 12. Ajuda'ns a impulsar el futur dels nostres joves. Now we've had...

0: Astrid, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, APSA, Aigües Vic, Vallès Salut, Consell Comarcal d'Osona, Coro Dental, Coberta Serveis Funeraris, Correus Associats, Fred Vic.
0: Astrid, la revista de les bones notícies.
2: Lento tu mirar, a fuego lento tu nada.
3: Apasiona't amb Ràdio Vic.
4: 3, 4, 5, 6, 7, 8.

Ràdio Vic, la música que tu vols.

El teu dia comença quan s'obre la porta del teu garatge. I en aquest instant, tot es posa en marxa. La indústria, la logística, el comerç... I darrere de cada porta hi som nosaltres. Àngel Mir, més de 59 anys fabricant portes industrials, residencials i solucions logístiques. I ara, més a prop teu, nova delegació a Vic, on també oferim el nostre servei de manteniments Mir Service. Àngel Mir, qualitat i innovació des de 1967.

per damunt dels nostres caps la nit estrellada com un cel de punts suspensius. És la pell de l'infinit, l'univers amb totes les seves preguntes. Què hi fem aquí? Quin és el sentit de tot? No sé si tu també t'has sentit sol. No sol perquè no hi hagi gent, sol perquè et sents diferent a la norma i no hi ha com fer cabre el teu cor en el seu motlle i tot pesa tant que es fa impossible. I així vivim, amunt i avall, resistint a la cadència d'aquest món que no té mans per tu.

0: sisplau!
1: Què som, els Mocedades, aquí, o què? Estem empanats!
0: Un, dos, tres!
1: Ja ho tens. Som-hi.
0: Se rueda aquí, papá. Poquito menos ya y arriba. Bien, va. Estamos a fer una party. Celebrem el teu
1: aniversari. Bufi fort i les apagui. Para, para, para, para. La merda, puto, i jo.
0: M'esteu torrant els ous. Tots!

Sàvem néixer inconformistes, sempre amb la lluita, sempre antifeixistes. Hem perdut la por, un futur s'obre, no teniu presons per tancar tot un poble.

Joves en situació de vulnerabilitat social et necessiten. Suma't a la xarxa de voluntaris de la Fundació Impulsa i acompanya un jove a través del nostre programa de mentoria. Inscriu-te com a mentor o mentora a www.fundacioimpulsa.org o bé truca'ns al telèfon 93 130 72 12. Ajuda'ns a impulsar el futur dels nostres joves. Now we've...

0: Strip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, APSA, Aigües Vic, Vallès Salut, Consell Comarcal d'Osona, Coro Dental, Coberta Serveis Funeraris, Correus Associats, Fred Vic.
0: Strip, la revista de les bones notícies.

Som foc tots dos i encara crema. Portem a dins el crit d'un món que desespera. Portem cançons, desitjos nobles. Cantem per provar de refer el camí dels pobles. Som foc.

0: El Servei Vic Ocupació de l'Ajuntament de Vic us atendrà a les oficines de la segona planta de l'edifici del Sucre des de les 9 del matí a les 2 del migdia.
1: Des de Vic Ocupació organitzem diferents cursos i tallers dirigits a les persones que busquen feina per ajudar-los en el procés de recerca, com tallers de fer currículums, taller de com passar una entrevista amb èxit, etc. Al llarg de l'any oferim diferents cursos i tallers, alguns de manera més estable, com pot ser el de carretoner o el de català per a la recerca de feina, i altres en funció de les necessitats que anem detectant, com podria ser el de posada en funcionament i manteniment d'instal·lacions solars tèrmiques.
0: www.xaloc.diva.cat. El Servei Vic Ocupació de l'Ajuntament de Vic també es pot contactar a través del WhatsApp 686 73 56 92. Vic Ocupació, Ajuntament. Estrip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de
2: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, APSA, Aigües Vic, Vallès Salut, Consell Comarcal d'Osona, Coro Dental, Coberta Serveis Funeraris, Correus Associats, Fred Vic.
0: Estrip, la revista de les bones notícies.
3: Ràdio Vic. Apassiona't amb Ràdio Vic.

0: Strip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, APSA, Aigües Vic, Vallès Salut, Consell Comarcal d'Osona, Coro Dental, Coberta Serveis Funeraris, Correus Associats, Fred Vic.
0: Strip, la revista de les bones notícies.

0: Els satèl·lits no només serveixen per predir el temps o orientar-nos amb el GPS, també s'han convertit en una eina imprescindible per entendre l'abast de les grans catàstrofes. Després dels dos terratrèmols que van sacsejar Veneçuela, les imatges captades des de l'espai ofereixen una radiografia precisa de la destrucció dels danys. Edificis esfondrats, barris sencers afectats i infraestructures greument malmeses. A diferència de les fotografies preses des del terra, els mapes elaborats amb dades des del satèl·lit permeten comparar l'abans i el després gairebé de manera immediata. Mitjançant tècniques d'anàlisi d'imatge i intel·ligència artificial, els experts poden identificar quins edificis han col·lapsat, quins presenten danys estructurals i quines zones necessiten una intervenció urgent. Amb aquesta informació és clau per prioritzar els equips de rescat i distribuir l'ajuda humanitària on més faci falta. Les primeres estimacions indiquen milers d'edificis afectats, especialment a La Guaira, una de les zones més castigades pels sismes. En una emergència d'aquesta magnitud, cada hora compta, i disposar d'una visió global i més extensa del territori pot significar salvar vides. La tecnologia espacial sovint està associada amb l'exploració o a la recerca científica, també és una eina que demostra el seu valor més humà. Des de centenars de quilòmetres d'altura, els satèl·lits ajuden els equips d'emergència a prendre decisions sobre el terreny, accelera la resposta internacional i documenta l'impacte real de la tragèdia. Quan la destrucció és massa extensa per veure-la des del carrer, la mirada des de l'espai es converteix en una aliada imprescindible per poder començar amb la reconstrucció. És dimecres 1 de juliol del 2026, us parla Ona Fàbrega, i això és el Territori 17.
1: Territori 17.
0: El Territori 17, que és el magazín de les comarques del Vallès Oriental, Osona, el Ripollès, el Moianès i el Lluçanès, i que estem en directe cada dia de dilluns a divendres de 9 a 11 del matí. Ja sabeu que no només ens podeu escoltar, sinó que també ens podeu veure a través de YouTube, Televisió de Cardedeu, el Nou TV i la xarxa Més. Avui, a partir de 9:45, l'Enric Rubio, des de Ràdio Televisió de Cardedeu, parlarà de Marata Folk amb Sabina, i després nosaltres tindrem aquí a l'estudi del Nou FM la regidora de Cultura, Beth Viella, per parlar sobre la gran final de la Lliga per la Llengua que es disputarà aquest divendres a la plaça de la Catedral. Amb les 10 tocades serà el torn d'endinsar-nos al món social del nostre territori, i això ho farà Ràdio Vic amb els Solidaris, on avui la Laura Serrat parlarà de la Fundació Daniel Sach i Núria Toneu, i ho farà amb la seva presidenta, la Núria Toneu. A 10:45 comentarem les piulades més destacades del dia de la mà de Guillem Sánchez, i després parlarem sobre turisme, on l'Enric parlarà de l'exposició Cotó, ferro, llet i pólvora del Museu Arxiu Tomàs Balvei. I el programa l'acabarem, com sempre, amb el Lletra Ferits, avui des de la veu de Sant Joan, amb l'Isaac Muntades, que parlarà amb Raül Massanell del Llibre dels Comerços de Camprodon. Tot això en un Territori 17 que ara comença i que ho fem posant-nos al dia. Vic ha dibuixat un nou carril bici que connectarà el barri del Nadal i el Sucre amb el centre de la ciutat. Ho fa amb un pressupost de més de 5.000 euros i amb un projecte més ambiciós que l'anterior, quan el 2023 ja s'havia projectat un carril bici que passava per l'Avinguda Olímpia. Andreu Jiménez.
2: Amb la voluntat de potenciar la mobilitat sostenible, l'Ajuntament de Vic ha aprovat tirar endavant el projecte que dibuixa un carril bici que connectarà el barri del Nadal i el Sucre amb el centre de la ciutat. El projecte inicial data de l'any 2023, quan el consistori va rebre una subvenció dels fons europeus Next Generation per desplegar la iniciativa. En aquest moment, l'equip de govern va creure convenient ser prudent i esperar per treballar un projecte més ambiciós. Ara, amb un cost de 554.000 euros i una distància de 2 quilòmetres, el carril bici es podria començar a desenvolupar aquesta tardor. Així ho explicava la regidora d'Urbanisme de l'Ajuntament de Vic, Esther Coma, al ple d'aquest dilluns.
3: La voluntat, sobretot, és connectar equipaments escolars, equipaments esportius amb el barri del Nadal i també doncs, amb les estacions de trens i d'autobusos i altres doncs, equipaments municipals, com també la residència del Nadal.
2: El projecte vol fomentar l'ús de la bicicleta amb un recorregut segur i agradable per als usuaris. Per a fer-ho, en el transcurs del traçat es millorarà l'asfalt, s'afegirà enllumenat i es planteja la possibilitat que el carril sigui bidireccional i segregat del trànsit, passant per espais verds i zones d'ombra. Sentim a Josep Pou, del PSC, Josep Anglada, de Som Identitaris, i la regidora no inscrita, Elisenda Carrera.
4: Entenem que dona més seguretat i més tranquil·litat als usuaris, sobretot si volem que aquests usuaris siguin cada vegada gent més jove, que són qui han d'anar agafant l'hàbit i fent una ruta ciclable cap a escoles, per exemple. Entenem també que crea menys afectacions al centre de la ciutat a nivell de mobilitat i de trànsit.
5: Crec que l'alternativa aquesta que s'està posant, que connectarà el Vall del Sucre amb el centre de la ciutat, que és un carril a més llarg del que estava previst, nosaltres el trobem molt encertat.
6: És un projecte que connecta equipaments de gran rellevància. Està bé connectar cíclicament escoles, universitat, instituts, zona esportiva i estació, perquè la intenció d'aquest projecte és donar continuïtat o adequar una xarxa ciclable que ja és existent.
2: La proposta va tirar endavant el ple amb l'abstenció dels comuns i el vot en contra dels copaires, que consideren que el carril bici envaeix en alguns punts voreres de vianants i obliga a pavimentar parcs. En parla Arnau com a Joan de la CUP i Arnau Martí de Vic en Comú Podem.
7: Vostès plantegen aquest carril bici sobre vorera, restant espai als vianants. A més, en el carrer Miquel Llor treuen l'espai més ombrívol i més proper al parc d'Occitània i als diversos parcs que creu aquest carrer.
8: Tenim encara dubtes i, per tant, jo crec que davant d'aquests dubtes i davant la possibilitat de poder-nos mirar bé el projecte i presentar possibles al·legacions, ens abstindrem.
2: El carril bici anirà des de l'escola Andersen, passant per l'avinguda Olímpia i el carrer del Nadal, baixant pel parc Joan Riera Rius i per la Micaleta Riera fins al carrer Pare Rambla, recorrent el Miquel Llor des del parc d'Occitània fins a les estacions de tren i autobús.
0: I la reforma de la plaça Josep Umbert Ventura de Sant Feliu de Codines avança després de la delimitació del perímetre de les dues places que es va fer divendres. Aquest dilluns han començat les feines més visibles d'uns treballs que s'allargaran 4 mesos i mig i que tenen com a objectiu millorar l'accessibilitat i dotar l'espai d'una imatge renovada. Laia de Déu, una codinenca.
9: Una de les imatges de la jornada ha estat la tala de les Moreres. El projecte de reforma redactat per l'estudi ACPA, Ana Coelho Paisatge i Arquitectura, preveu la substitució de les Moreres per un altre tipus d'arbrat i afegir una segona fila d'arbres a la banda del Cafè de Baix. El grup de comerciants codinencs ha expressat en diverses ocasions la seva preocupació pel fet que la plaça és l'eix central del municipi i l'accés a bona part dels comerços, un fet que el generava neguit per saber com poden afectar aquestes obres al seu dia a dia, sobretot tenint en compte que provisionalment s'obre el trànsit al carrer Joan Maragall per donar accés al pàrquing. Per tal de seguir sent visibles, a més de les senyalitzacions, el grup de comerciants codinencs ha publicat un vídeo a xarxes socials per demostrar que, tot i les obres, ells continuen oberts. Les obres continuen sent el debat a peu de carrer al municipi i les opinions són totes ben diverses. Hi ha veïns que s'ho miren amb recel i que no acaben d'estar d'acord amb la reforma. Escoltem a Pere Canyón.
10: És una animalada, que no hi ha dret que hagin fet el que estan fent. Uns arbres que són centenaris, el tenien que haver deixat tal com està. I a part, arreglar la plaça i gastar-se 1.000 milions d'euros que es volen gastar, és una animalada.
9: A l'altra banda, hi ha qui veu aquesta remodelació com un pas inevitable i una millora necessària, especialment de cara a la gent gran, que agraeix que el projecte estigui pensat per poder caminar per peu pla sense barreres arquitectòniques. Escoltem a Joan Tartera i Joan Ferrer.
11: Que diguin el que diguin la gent, estava obsoleta de moltes coses. No hi havia res de conjunt ni de res, tot obsolet. Ja ens tocava, ja està bé. Sí, ja està bé que la facin nova. Sí. Nova, no? I no ens podem imaginar, segons qui sí, que de façana a al ser tot pla, doncs es veurà molt més gran.
12: I tant. Això segur, que es veurà
11: més gran. Les aceres, els camins...
12: I a més, per els que ja fem grans o som grans, sí. Poder caminar
11: imatge...
12: de pla és un altre món,
9: Les obres tenen una durada prevista de 4 mesos i mig i un cost de 548.000 euros amb l'IVA inclòs, dels quals un 70% està finançat amb la subvenció Programa General d'Inversions de la Diputació de Barcelona.
0: I el ple ordinari del mes de juny de l'Ajuntament de Cardedeu ha estat marcat per les intervencions de la plataforma d'usuaris del gimnàs municipal i de la plataforma Prou Sorteig, dos dels temes que han estat marcats aquesta recta final de la legislatura. Enric Rubió.
13: Així és, Ona, i és que des de la plataforma d'usuaris del Gindeu, el gimnàs municipal de Cardedeu reclamen una millora de l'estat de les instal·lacions esportives, que han arribat a uns nivells de decadència que tant treballadores com usuàries han fet dir prou ja fa mesos. Escoltem a una d'aquestes usuàries que va manifestar-se al ple.
14: Sí que ens han anat demanant si veiem millores, però és que, clar, totes les millores que hem vist una mica en neteja, una mica en material, són coses que per nosaltres no són millores, sinó són els mínims que ha de tenir el gimnàs, que havia de tenir el gimnàs, i que no tenia. O sigui, ningú es preocupava de que s'assolissin els mínims per poder dur un gimnàs.
13: Els usuaris del Gindeu han presentat més de 700 signatures denunciant la degradació de l'equipament. Tot i algunes actuacions recents de neteja i manteniment, consideren que només es servir per maquillar la situació i denuncien que els problemes han reaparegut. Davant d'això, han creat una comunitat de WhatsApp i un perfil d'Instagram per continuar recollint incidències i coordinar reclamacions.
14: Ara veiem que sí, que tenen intenció de que els hi continuem presentant les queixes, però sembla ser que canvis no gaires, almenys per ara.
13: Des del govern municipal han recollit les queixes i asseguren que responen a una manca de manteniment acumulada durant anys. Consideren que la solució passa per definir un pla estratègic que determini quin model d'equipament esportiu necessita Cardedeu, més que no pas actuar amb mesures improvisades.
15: Un punt de vista com a alcalde, el que fa falta en qualsevol instal·lació municipal o en qualsevol organització és que hi hagi un pla estratègic, és a dir, que sapiguem allà on volem anar. És cert que de moment hem pres mesures ja. Les mesures que hem pres són les pròpies de mantenir aquells aspectes de neteja d'instal·lacions i de maquinària que enteníem que era urgent, i això ja ens hem posat les piles.
13: Escoltàvem a Xavier Orozco, alcalde de Cardedeu. Des del govern municipal i al ple també han intervingut la plataforma Prou Sorteig, el col·lectiu que va recordar que, malgrat que ja està construint una nova escola a Bressol al municipi, encara no hi ha una data prevista per la seva entrada en funcionament. Així doncs, un ple complicat. Segons la plataforma, més de 30 famílies de Cardedeu continuen sense plaça en una escola a Bressol municipal.
15: La resposta a el que ells demanen, aquest govern ja l'ha fet en les seves possibilitats, que és fer una nova escola bressol amb 7 places. I encara queden infants sense poder escolaritzar. No sé com ho farem. És a dir, està clar que hem de donar resposta, però aquesta resposta no és una resposta única des de l'Ajuntament. És una resposta que, lògicament, obliga a instàncies molt superiors, perquè un ajuntament amb els recursos de Cardedeu no podem anar fent una escola bressol dissortadament cada 4 anys. Allò ens agradaria, però no pot ser així.
13: L'alcalde ha explicat que les obres de la nova escola bressol estaran completament enllestides a finals d'aquest mes de juny. Tot i això, ha recordat que l'obertura del centre no depèn únicament de l'Ajuntament, ja que encara cal completar diversos tràmits administratius amb altres organismes, entre ells la Generalitat. Malgrat això, el govern municipal assegura que està treballant perquè tots els processos avancin al màxim i manté l'objectiu que la nova escola bressol pugui obrir les portes entre els mesos de setembre i octubre.
0: El 90% dels incendis forestals que pateixen a Catalunya durant l'estiu tenen un origen humà, ja sigui de manera directa o indirecta. Amb aquesta dada sobre la taula, la Diputació de Barcelona ha tornat a posar en marxa el Pla d'Informació i Vigilància contra Incendis Forestals. Laia.
9: Una macrocampanya que s'allargarà fins al 31 d'agost i que compta amb la col·laboració de 285 ajuntaments i un desplegament de prop de 90 professionals sobre el terreny. Els equips es mouen especialment en la franja de màxim risc i afluència als boscos, de la 1 del migdia a les 8 del vespre. Cristina Juanati, enginyera de Forest del Pla de Prevenció d'Incendis de la Diputació, explica per què la feina d'aquests informadors es concentra en punts molt concrets que s'anomenen zones d'impacte.
16: Es van centrar en unes zones que nosaltres diem zones d'impacte, que es defineixen amb també el vistiplau de l'Ajuntament, perquè és el que coneix més el territori, i que són les zones on hi ha o més gent, o històricament s'ha produït algun incendi o diversos incendis, o bé perquè amb les campanyes que ha fet anteriorment Diputació s'han trobat més abocaments, més punts d'ignició d'un incendi o de risc que es produeixi.
9: Al Vallès Oriental hem pogut conèixer una parella d'agents cívics que patrullen diàriament els camins, urbanitzacions i boscos de Caldes de Montbui, Sant Feliu de Codines i Bigues i Riells del Fai. Una de les parelles d'un total de 34 unitats mòbils que fan una tasca de sensibilització als veïns, però que també anoten totes aquelles incidències que es van trobant a la via.
16: Ells tenen programat cada dia en quines zones han d'anar-hi i quan van allà fan aquesta campanya de sensibilització i conscienciació a la població. Perquè serveixi també a tu per dir si és hi ha un risc molt elevat o extrem, hi ha moltes activitats que aleshores no es poden fer. Si és un risc moderat, doncs igual pots anar, pots passejar-te, etc. També tenen una acció dissuasòria quan veuen activitats que són que no es poden realitzar en les condicions de risc en les que estem.
9: informar per conscienciar i, si cal, actuar amb caràcter dissuasori quan es detecta una activitat prohibida a prop de la massa forestal, i és que els dos agents cívics continuaran vigilant el nostre bosc durant les hores de més calor per intentar que el bosc continuï sent bosc.
0: I la Cambra de Comerç de Barcelona-Osona va organitzar dilluns la jornada Com afecta la mobilitat a la teva empresa. L'acte va reunir empreses, experts i representants del territori per parlar d'una de les qüestions que estan més canviant dins les empreses. Andreu.
2: La mobilitat per a les empreses ja no és només una qüestió de desplaçaments. Les alternatives de transport, el temps de trajecte i l'accés als centres de treball van centrar el debat a la seu territorial de la Cambra del Comerç de Barcelona, a Vic. Durant la jornada es va posar en especial atenció en les solucions de mobilitat compartida i les estratègies alternatives a la comarca. Marc Fijols és el gerent de la Factual.
17: A la comarca d'Osona, doncs, no sempre hi ha una alternativa per anar en bicicleta, molt menys per anar en transport públic. Llavors, compartir cotxe, altres aspectes de gestió del vehicle privat, el vehicle elèctric, també el transport a la demanda és una solució molt comuna, i les empreses estan tirant cap aquí. Moltes ja s'estan posant, no?, en l'execució, en la redacció d'aquests plans de desplaçament. No només ho fan per complir amb la regulació actual, sinó que hi veuen aquest interès. Hi ha diversos interessos, no? Voler ser més sostenibles, evidentment, però també està molt relacionat amb aquesta captació, retenció del talent a través d'una mobilitat millor pels seus treballadors.
2: Un dels moments destacats va ser la presentació de casos d'èxit d'empreses del territori. Un d'ells va ser el de Transbernal, l'empresa dedicada a la logística i al transport d'animals vius, que ha iniciat l'electrificació parcial de la seva flota i ha instal·lat un punt estratègic dins la seva ruta per poder carregar els vehicles. Es va remarcar que aquest canvi ja no és una opció de futur, sinó una necessitat actual per ser competitius.
0: I aquest estiu Can Grau torna a obrir les portes per convertir-se un any més en un refugi climàtic cultural. Del 6 de juliol a l'1 d'agost l'espai es transformarà en un punt de trobada on la cultura i la convivència seran protagonistes, Andreu.
2: Can Grau tornarà a convertir-se aquest estiu en un punt de trobada per a la cultura. Del 6 de juliol a l'1 d'agost, les tardes de dilluns, dimarts, dimecres s'ompliran d'activitats amb una nova edició de l'estiu a Can Grau, una proposta que combina art, pensament crític i també a activitats familiars. La programació inclou 14 activitats culturals entre mostres obertes d'artistes i companyies, tallers familiars, presentacions de llibres, concerts i converses. Sentim a Roser Montaner, de Cardan Cultura.
18: Són mostres obertes de processos creatius, mai en cap cas són espectacles acabats. Mostren el punt en el que estan de l'estructuració de la seva peça, testegen amb el públic com està sent l'evolució d'aquest procés creatiu i si han de canviar algunes coses o no.
2: L'oferta es completarà del 17 al 24 de juliol amb les residències de creació inclusiva. A la segona edició del projecte, per primera vegada, conviuran escriptores i artistes d'arts escèniques en un model que vol facilitar la creació sense renunciar a la conciliació familiar. Marc Carrera, de Polen Edicions.
19: Ha fet un salt qualitatiu i quantitatiu en el sentit que hem concentrat. Seran 6 famílies que estaran creant del 17 al 24 de juliol i ho faran, a més, ampliant l'itinerari creatiu dels infants, no?
2: Per la banda escriptora hi participaran Helena Crespí, l'escriptora Belolit, Marina López i la il·lustradora Nivola Ullà. Pel que fa a les arts escèniques, hi serà el col·lectiu Que no salga d'aquí. La programació culminarà l'1 d'agost amb la tercera edició de la Festa Major d'Obeses. La cita estrenarà nom per reforçar una identitat pròpia després de consolidar-se en els últims anys. A més del concert d'Obeses, hi haurà un debat amb Jordi Oliveres, Arnau Tordera i Empar Moliner.
0: I el Festival de Música de Ripoll proposa 9 concerts per aquest estiu. Isaac Muntades, des de la veu de Sant Joan.
20: El 37è curs d'interpretació musical de Ripoll, que es farà del 5 de juliol fins al 15 d'agost, se celebrarà la 47a edició del Festival de Música de Ripoll, organitzat pels Amics de la Música de la Vila. En total, el festival estarà compost de 9 concerts, i excepte un parell que es faran a dins del monestir, la resta s'ubicaran al claustre de l'edifici, amb un aforament de 200 persones, que s'ampliarà si calgués, tal com explica el tresorer dels Amics de la Música, Joan Colomer.
21: En algun cas concret que hi ha hagut, s'ha fet una ala i mig o dues, no? Normalment fem una ala, perquè algun any, per exemple, recordo fa pas molts anys, amb un lliri, que vam de fer gairebé dues ales, però llavors els músics es posen nerviosos perquè han de mirar, de sentir-se sent bé igual, però han de, una mica, quedar bé amb tothom, no? I girar-se una mica, i això a vegades els complica la vida, però bueno, la idea és que n'hem fet diversos, dues ales. L'any passat també el del Sergi Carbonell van ficar uns quants a l'altra ala.
20: Diumenge, a les 6 de la tarda, el monestir acollirà la mort d'Orfeu amb la música francesa de Leo Delibes. Hi haurà una setantena de coristes, entre els quals els de la Coral Capella Santa Maria de Ripoll, el Cor Bonaire de Tona o la Violeta de Centelles i 12 músics. Sentim amb el director de la Coral Ripollesa, Pere Mas, explicant com s'estructurarà el concert i la novetat que tindrà.
1: Hi haurà dues parts diferenciades, una que estirà per una soprano, que li diuen Dolors Luzano, que farà principalment música de Delibes, per piano i veu, i després hi haurà una altra part que hi haurà l'Aurelia Pessarrodona, que farà també uns solits de Pauline de Clot, que és una compositora francesa del romanticisme. Per cloure, se farà una escena lírica que va fer Delibes, que la varen recuperar l'any passat. És una peça que jo crec que, que se diu La Bosca, s'ha fet molt poc, molt poc, és a dir, fins fa 120 anys no hi ha constància que se torna a fer ni a Espanya ni a França.
20: El format de la resta del festival serà similar a l'habitual, com comenta la presidenta dels Amics de la Música, Anna Cassany.
3: Comencem amb un concert coral i lo de més ho fem seguint les línies, un líric, un de jazz, un de sardanes. El que l'hem canviat és una mica l'ordre, perquè normalment tancàvem amb un jazz i aquest any, per conveniència del grup que toca, ho fem al començament.
20: El cartell dels concerts de pagament, que seran tots a les 8 del vespre, el completaran les sardanes amb la copla Sol de Banyuls, el jazz a la fresca amb The Swimming Sextet, el recital líric amb el tenor Òscar Encinas, el baríton Milan Perisic i Josep Buforn al piano, i el claurà la biguetana Emma Stratton al piano.
0: I el 37è concurs d'interpretació musical de Ripoll estrena un nou concurs d'orgue, Isaac.
20: El 37è curs d'interpretació musical de Ripoll, que es farà del 4 al 12 de juliol, tindrà 30 alumnes d'entre 11 i 21 anys, però la majoria són menors d'edat. S'hi impartiran classes sobre 5 instruments: piano, violí, violoncel, flauta i viola. Aquest darrer no ha tingut prou alumnes. Sentim quina és la principal novetat d'enguany en paraules de Joan Colomer.
21: Hem iniciat un nou curs que el fem d'una manera molt modesta, només 3 dies, que és el 10, 11 i 12 de juliol, que és un curs d'orgue. Aprofitant que l'orgue del monestir està renovat, almenys en gran part, aprofitant que tenim un professor que és ripollès, que és l'Eudald Antic, que a part de piano i és, bueno, és un músic d'orgue, doncs li van proposar de fer aquest curs. Hi han 14 inscrits, la majoria són adults, aquí només hi ha un parell de menors, els altres tots són adults i alguns molt adults.
20: Si el curs té bona acceptació, la idea és d'anar-lo fent. Dins del festival hi haurà 4 concerts gratuïts. L'11 de juliol es farà el concert de música de cambra dels alumnes del curs i el concert de joves promeses. Sentim a Colomer.
21: El dissabte al vespre hi ha un curs del festival, que és del de joves promeses, que d'alguna manera sempre convidem algun músic que ha estat aquí en diversos cursos i que ja té una certa capacitat per fer un curs per si sol, a vegades són un, a vegades són dos, en aquest cas és un pianista, Marc López, que també totes aquestes són d'entrada gratuïta, inclús aquest.
20: L'endemà es faran els concerts de cloenda del curs d'interpretació musical i el d'orgue.
0: I acabem aquí aquest repàs informatiu i ara anem a saber com està el temps.
22: Casa Terradellos us ofereix el temps.
0: I és moment de saludar un dia més al nostre home del temps, Pepa Costa, bon dia.
23: Hola, bon dia. Benvinguts a la informació meteorològica. Ja estem ja mitja setmana. Comença el mes de juliol i ho fa amb pocs canvis meteorològics. Segueix aquesta situació d'anticicló, tenim un anticicló cap a les Açores, potent, molt potent, el típic anticicló dels Açores, que impedeix que puguin avançar les pertorbacions cap a nosaltres i que fa que l'estabilitat sigui la gran protagonista. Pocs canvis el dia d'avui, potser les temperatures han baixat una mica aquesta nit, segurament no poca gent ha notat aquesta baixada, i durant el dia d'avui també baixant una mica les temperatures, moltes màximes al voltant dels 30 graus les que tindrem el dia d'avui. Més coses a destacar: a la tarda poden créixer algunes nuvolades. Ahir també havien de... Ahir van créixer, però al final no es van desenvolupar amb la suficient força perquè hi hagués tempesta. Però aquesta tarda, en principi, sí que poden créixer amb més força i caure alguna tempesta a la zona del Pirineu. Seran molt puntuals i deixaran poca quantitat de precipitació. A partir d'avui les tempestes ja aniran molt a menys i les temperatures començaran a pujar. Per tant, aprofitem el petit respir d'avui, la petita baixada de temperatures que tindrem avui, perquè a partir de demà i sobretot el cap de setmana les temperatures tornaran a enfilar-se i de valent. I no hi haurà cap canvi meteorològic. Continua aquesta situació de tranquil·litat i d'anticicló i de sol i de poques tempestes a les tardes. Esperem que això canvi, que les tempestes comencin a aparèixer, perquè ja convé una mica remullada en el territori. Moltes gràcies i bon dia. Adéu.
22: Casa Tarradellas us ha ofert aquest espai.
0: Moltes gràcies, Pep. Fins demà. Nosaltres us tornem a recordar aquí des del Territori 17 que el 4, 5 i 6 de juliol Catalunya acollirà la sortida del Tour de França. Per aquest motiu, el Servei Català de Trànsit desplegarà un dispositiu especial de mobilitat. El dia 4, l'etapa 1 recorrerà a Barcelona. El 5, l'etapa 2 farà un recorregut entre Tarragona i Barcelona i es preveuen restriccions i desviaments obligatoris en punts com Torredembarra, el Vendrell, Vilanova i la Geltrú o també al Baix Llobregat. L'endemà, en l'etapa 3, el recorregut afectarà de Granollers als Pirineus i les afectacions seran especialment intenses a les comarques del Ripollès i també la Cerdanya. Per consultar les restriccions i itineraris alternatius podeu consultar gent.cat/tour2026. Nosaltres, després de publicitat, a 9:45, l'Enric Rubio parlarà de Marata Folk amb Sabina i després nosaltres tindrem aquí a l'estudi del 9FM la regidora de Cultura Bet Piella per parlar sobre la gran final de la Lliga per la Llengua que es disputarà aquest divendres a la plaça de la Catedral. Després serà el torn dels Solidaris, on avui coneixerem la Fundació Daniel Sa i Núria Toner. Ho farem amb la seva presidenta, la Núria. Després comentarem les piulades més destacades del dia i el programa l'acabarem amb el Lletra Ferits i també parlarem de turisme amb l'Enric i l'Isaac. Però tot això després de publicitat. 3 minuts i tornem. Fins ara.
4: El 9FM, el nou so d'Osona.
5: 24/7.
6: Avui, un cotxe per moure'm.
7: Demà, una furgoneta per treballar.
6: I demà passat, un monovolum per viatjar.
7: A ALR pots llogar cotxes, furgonetes i camions a la teva mida. I pels dies, setmanes o mesos que necessitis.
6: Desplaçaments, viatges, mudances, diferents plans, però la mateixa solució.
7: ALR, lloguer de cotxes i furgonetes. Som a Vic, informa't a alr.cat.
6: Sigui on et porti el teu camí, comença amb ALR.
24: Cobertes serveis funeraris. Els nostres tanatoris estan ubicats en els nuclis urbans més poblats de la comarca d'Osona per oferir un millor servei. Tanatori de Vic, Tanatori de Manlleu, Tanatori de Centelles i Tanatori de Roda de Ter. Sabem que són moments difícils i per això el nostre compromís és atendre-us en tot moment amb un tracte humà, sensible i respectuós. Cobertes serveis funeraris. Telèfon 24 hores, 93 883 23 46.
25: Amb el bon temps, nous aires han arribat a la llibreria Mater de Vic.
26: Ens renovem per oferir el més nou en material escolar, papereria i regal.
25: I també novel·les, guies de viatge i quaderns de vacances.
26: Recorda que amb la targeta client tens descomptes. Vine i gaudeix de l'estiu amb nosaltres.
25: Mater, Pla de Balenyà 23, cantonada Portal de la Rambla de Vic.
26: I recorda, a Mater pots bescanviar el val escolar de 60 euros.
27: Benvinguts a les Portes de Troia, el teu programa d'història de la xarxa. Una finestra oberta per descobrir altres civilitzacions i cultures i els cops amagats dels personatges i els fets que han marcat un abans i un després en la seva generació. Amb Alberto Reche, Sergio Rodríguez i Albert Abril, t'esperem a les Portes de Troia. Escolta'ns a la teva ràdio de proximitat.
28: A les Portes de Troia, dimarts a les 10 de la nit, al 9FM.
29: Cada setmana arriba a la teva emissora local l'Això va en sèrie. Ets un seriefil i no tens amb qui comentar-ho? Nosaltres et portem estrenes, recomanacions i l'actualitat del sector explicada com ho faries tu. Això va en sèrie. Cada setmana 30 minuts de riures i sèries a la teva ràdio de proximitat.
28: Això va en sèrie. Dilluns a les 11 de la nit, al 9FM.
8: aquestes festes gaudeix de cada instant i refresca't amb confiança. Aigües Vic et desitja una molt bona festa major de Vic i continua al teu costat amb un servei proper, analítiques d'aigua, controls per a piscines i nous tràmits digitals perquè tot et sigui més fàcil. Aigües Vic, amb tu, clars com l'aigua.
9: El nou FM. El nou so d'Osona.
10: Territori 17.
0: Són 2:15 del matí i, com sempre, aquesta estoneta la dediquem a fer un repàs a les portades dels principals diaris de Catalunya i Espanya. Andreu Jiménez, bon dia de nou.
2: Bon dia de nou, Ona.
0: Com es presenta aquest dimecres?
2: Aquest dimecres 1 de juliol, bé, amb ganes.
0: És fort, eh? 1 de juliol...
2: Jo com... no era conscient avui que era juliol, ja.
0: Abans comentava...
2: Bé, al principi del matí, sí, quan he vist que, com que ja han pujat una mica els preus de la benzina...
0: Cert.
2: Ho he notat, però després he arribat aquí i encara pensava que estàvem a juny.
0: Vas aprofitar ja per posar benzina?
2: No, perquè tenia el cotxe bastant ple.
0: Jo ho vaig aprofitar.
2: Però si l'hagués tingut més buit sí que hagués anat.
0: En fi, puja la benzina, pugen totes les coses, però bé, segueixen les portades dels diaris. Com sempre, començarem per la portada de La Vanguardia,
2: Andreu. I que avui l'actualitat, la marca, doncs... Ahir es va acabar el termini per... per aquesta nova regularització d'immigrants i el que llegi més el Suprem obre la porta a dur la regularització d'immigrants al Tribunal de la Justícia de la Unió Europea. El Tribunal qüestiona que respecti el dret europeu mentre el govern accelera l'aplicació. Mm. I pel que fa a la imatge, en el cas Andic, un dels casos més mediàtics i que també, doncs, evidentment hi ha molt... hi ha molt en renou en aquest cas i...
0: I també
2: cridaner.
0: Hi ha molta especulació de si...
2: Correcte.
0: De què va passar, no?
2: De què realment va passar. I ahir, doncs, van a judici, van anar a declarar com a testimonis la terapeuta dels Andic, que va diluir les sospites. El jutjat de Martorell, que investiga, doncs, la mort d'Isaac Andic, ahir va durar una jornada amb molta expectació pel pas d'alguns testimonis, i especialment de Maria Júlia, que és la persona de la foto, la terapeuta d'Andic i el seu fill. I bé, doncs, la terapeuta va respondre durant 3 hores a totes les preguntes sobre la relació que hi havia entre pare i fill i, doncs, va sortir sense cap càrrec. Per tant, bé, va declarar i això. A veure com evoluciona aquest cas, que hi ha molt morbo al darrere per...
0: Exacte. Per ser qui són. Seguim ara per la portada del diari Ara.
2: El Suprem dubta que la regularització d'immigrants sigui legal. El Tribunal obre la porta a la justícia europea amb una norma que ha generat més d'un milió de sol·licituds. El govern espanyol anuncia un pla de 500 milions per reforçar la integració de persones estrangeres. I pel que veiem, el titular, bueno, la imatge destacada del diari Ara, doncs, ens han desplaçat fins a Sud-àfrica, que estan havent-hi diverses protestes i sobre l'escalada de xenòfoba al país africà, perquè el grup anti-immigració March en March i el partit de l'oposició Action SA van fitxar ahir com a data límit perquè els immigrants irregulars abandonin Sud-àfrica, on des de fa setmanes han imposat un clima de violència xenòfoba. I a la imatge, doncs, es veu amb diversos manifestants en contra d'aquestes mesures que vol aplicar el grup d'anti-immigració i el partit de l'oposició.
0: Doncs ara, Andreu, seguim per al periòdico.
2: Que el titular és: urbanitzacions de Barcelona inevitables sumen gairebé 2.000 llicències d'obra. La Diputació detecta que 61 ajuntaments de la província han validat en l'última dècada permisos per construir en àrees que no tenen serveis com a subministrament d'aigua, asfalt o clavegueram. I a la imatge destacada, doncs, ahir es va fer l'acte d'entrega de la medalla d'or a l'arquitecte Sobre de Moura a la Sagrada Família, i bé, doncs, el que llegim és la Sagrada Família de premi, la típica foto de gala on tothom es posa i amb la Sagrada Família de fons.
0: I acabarem el repàs de portades, com sempre, per la del Punt Avui, que què hi diu la portada?
2: Som 8,2 milions, la Catalunya que ve a debat. El creixement migratori i l'envelliment de la població tensen el model de país, entimen les costures i posen a prova els recursos i serveis públics. I bé, doncs, la imatge es veu com així desenfocada, gent passejant, i bé, t'ho marquen molt clar, avui el Punt Avui. Sempre diem que són molt il·lustratives les seves portades i molt gràfiques, i avui un dia més així ho fan.
0: Correcte. Doncs, Andreu, obrim la mirada i seguim per als diaris de la resta de l'Estat. Començarem per la portada del País, el titular.
2: Vox vol suspendre el vot per correu dels expatriats. Els ultres endureixen la seva posició després de les crítiques de Feijóo amb la llei dels nets i reclamen a la Junta Electoral que veti el dret a sufragi postal de 2,7 milions d'espanyols. I a la imatge doncs, es veu a defensors del dret de la ciutadania celebrant ahir la decisió del Tribunal Suprem.
0: Ara seguim, Andreu, per la portada del Mundo.
2: Que avui obre en portada, Moncloa llença la regularització express per anticipar-se al Tribunal Suprem. Agilitza la gestió de les sol·licituds per donar permisos de residència abans d'una possible paralització judicial. Admet que les seves previsions han estat desbordades i demana voluntaris per resoldre els més de 1,3 milions d'expedients. Recordem, en teoria s'havien de regularitzar mig milió d'immigrants i les xifres doncs, ja hem vist que l'han superat, pràcticament l'han triplicat. I a la imatge destacada aquí veiem és el president de la Junta d'Andalusia, on ahir Juanma Moreno va estar investit i bé, Juanma no vol cedir el mateix que els altres i no cedirà. Això perquè Vox per ara ha votat en contra i això posa una data de repetició electoral que seria el 25 d'octubre. Per tant, a veure si hi ha pacte a Andalusia o si han de tornar a anar a les eleccions, ja que el Partit Popular necessita els vots de Vox.
0: Seguirem ara, Andreu, per La Razón.
2: La sanitat només es transforma escoltant els sanitaris. Ahir La Razón doncs, va acollir la celebració de la 15a edició dels Premis a la teva salut en un multitudinari acte on van assistir més de 800 persones i la foto és
0: doncs
2: la típica d'aquest acte on es veu allà la gent a la seu de La Razón doncs, fent la foto de família en aquesta conferència, acte, barra, bé, com se li vulgui atribuir aquest acte.
0: I Andreu, acabarem el repàs de portades per la de l'ABC.
2: Bé.
0: Una imatge que, com sempre, han volgut donar la volta en
2: sí,
0: un tema.
2: La regularització d'immigrants. El titular que llegim és la regularització de Sánchez atrau immigrants des de tota Europa. La policia detecta que les màfies han aprofitat aquests mesos la llibertat de l'espai Schengen per lucrar-se dels sense papers que volen legalitzar la seva situació a la Unió Europea a través d'Espanya. I la imatge, doncs, evidentment, és la de Pedro Sánchez ahir a la presentació del Pla d'Integració i Ciutadania després de que acabés ahir aquest Pla de Regularització Immigrant Express que ha dut a terme el govern aquests últims mesos.
0: Doncs aquestes són les principals portades dels diaris que trobarem avui al quiosc. Andreu, moltes gràcies i fins ara.
2: Fins ara, bona.
1: Territori 17, el 9FM, la veu de Sant Joan, Ona Codinenca, Ràdio Cardedeu, Territori 17.
0: Passen 7 minuts de 2:15.

0: Borja Penalba i Meritxell Gené. A les 8, amb la ja característica posta de sol per darrere l'escenari, que de fet ja voldria Canet Rock, segur que s'ho va copiar, i Germà Negra a les 22 hores per iniciar una nit per recordar. Així que avui tenim amb nosaltres a la Sabina Vidal, membre de l'organització El Marata Folk. Benvinguda, un plaer tenir-te als estudis de Ràdio i Televisió de Cardedeu. Com estàs?
1: Bon dia, Enric. Sí?
0: I tant.
1: Bé, esperant ja recta final aquests 15 dies que queden per acabar de preparar tot el que és Festa Major i a punt pel Marata Folk.
0: A veure, Sabina, què té Marata, que tant adorem tots els que la coneixem i que tant defenseu aquells que la viviu i feu possible, com a poble ja?
1: Ho has dit tu al principi, m'ha agradat molt. Som com la Gàlia de l'Astèrix i l'Obèlix. Ens mantenim tots, estem molt units, és un poble molt unit, tot i que cadascú té les seves diferències, però treballem molt en equip i hi ha una comunitat molt maca darrere.
0: De fet, crec que sou un exemple de la feina ben feta, no? Abans d'entrar en matèria, amb l'edició d'enguany, explica'm un xic més com us organitzeu i com feu possible aquest esdeveniment al Marata Folk.
1: El Marata Folk ja comença al principis d'any mirant quins grups volem, a on ens arriba el pressupost, perquè aquest és un tema molt important, els pressupostos, i a partir d'aquí comença doncs, aquest petit grup a anar treballant, anar buscant propostes, una altra trobada, vale, tenim aquestes propostes, anem veient, mirem proveïdors ja de begudes, de menjar, de cara ja a tota Festa Major, no només Marata Folk, perquè ja que fem tot, doncs fem tota la gran compra de begudes i menjar, i llavors ja a la recta final doncs, muntar la barra, que vingui l'Ajuntament, en aquest cas de les Franqueses, a muntar-nos l'escenari, però sí que el que és barra i il·luminació ho fem nosaltres, ho fem els veïns.
0: Perquè així direm unes xifres que la gent llavors es donarà compte del que arribeu a fer. Quanta gent calculeu que ve aproximadament al Marata Folk?
1: Nosaltres calculem que tripliquem la població de Marata, per tant ens anem cap a uns 500... unes 500 persones que vindrien.
0: Perquè quantes sou a Marata?
1: 160, 180, no sabem exactament, no ens hem dedicat a comptar-los, però som això, unes 60 masies i uns...
0: És a dir, que gran part del poble està volcat d'alguna manera en l'organització d'una forma o una altra, no? Entenc?
1: Exacte. Qui no està a barra està posant cadires, qui no està posant cadires ha vingut el dia abans a netejar espais, o va vingut prèviament, o ha anat a comprar, o ha portat idees, o ha tallat les fustes per fer la barra. És a dir, tothom té el seu granet de sorra, tothom li aporta i tothom està allà.
0: Aquest sentit de comunitat, d'alguna manera, que un poble com Cardedeu en treu molt pit ara, però és que Marata sempre ha estat així, no és una cosa que ara estigui de moda, sinó que sempre l'ha portat al llarg del temps, no?
1: Si volem ser qui som, ens hem d'unir i defensar el que som, perquè si a la que mínima que obrim portes ens destrossaran, i és el que no volem. Ja ni de territori ni de com som com a comunitat i com a poble.
0: I tant que sí. Escolta'm, Sabina, ara sí, edició de luxe, no? Repeteixo com totes, però és que taleta amb el que porteu enguany. O sigui, la plaça plena, no el següent.
1: Esperem que sí, que la plaça estigui plena. Tenim moltes ganes que torni a venir en Borja Penalba, aquest cop acompanyat de la Meritxell Gené. L'espectacle és espectacular. Em record a tota la cançó... amb tota la cançó... Llavors, seguit de la botifarrada a les 10, que ja és mítica, està instaurada i que no la volem perdre mai, la botifarrada a les 10 del vespre per sopar, i després a mitjanit, que venen de l'Empordà, de l'Estany, a Germà Negra, amb moltes ganes que aquest any sí que els podem tenir.
0: I tant, de fet, per qui no hagi vingut mai, això que expliques, Sabina, no és només música, que evidentment és el pilar central, sinó que és també sopar a la fresca, no? És un impàs entre un grup i l'altre. Ja s'ha trencat el gel amb el primer grup i és un punt de reunió, no?
1: Exacte, el sopar és un moment molt de trobada. Ho diem sempre, a Marata sempre hi ha un sopar, un dinar, a qualsevol acte que fem. Per tant, per Festa Major, a part de la botifarrada del Marata Folk, sempre hi ha àpats.
0: I tant. De fet, hi ha taules i cadires per poder-se assentar, però també, qui vol, es pot assentar pràcticament al mig de la carretera, perquè recordem que Marata són tan xulos i tan xules que la carretera principal, l'única carretera que hi ha, es talla a l'inici i al final del poble.
1: Però no és una carretera,
0: és un camí asfaltat.
1: És un camí asfaltat que tothom li diu la carretera de la costa, la carretera que uneix C-17 amb la zona més C-60 cap al Maresme. És un camí veïnal i tenim la gran sort de poder-la tallar ja per seguretat, perquè ens hi passen molts cotxes i amb molta, molta velocitat, i és un perill. Llavors també és xulo que en aquell espai puguem muntar taules i cadires i recuperar el que és nostre.
0: A

0: Aquí està, d'alguna manera, defensar els espais públics, no?, d'alguna manera, que tantes vegades oblidats, això antigament es feia molt, inclús les festes de barri, tothom traia taules, cadires al mig del carrer, és una cosa que s'ha perdut i crec que és un símptoma d'ADN, també un tret característic d'aquest festival, no?
1: Exacte, ens agrada molt ocupar l'espai i que tot formi part de la festa.
0: De fet, més que festival, potser, a títol personal, gairebé descriuria Marta Folk com un punt de trobada. A mi personalment em passa que em trobo gent que estimo dels pobles dels voltants i que per aquelles coses de la vida no veus i sempre te'ls trobes aquí, no? Hi ha com aquests grupets de cada poble, com passava antigament amb les festes majors, que tenies el grupet de cada poble i que any rere any veus les mateixes cares, amb noves, evidentment també, però les mateixes cares aquí.
1: Això és cert. I sabem que de diferents pobles que s'han anat trobant al Marta Folk han sortit relacions molt maques d'amistat. I és el punt de trobada. És un punt de trobada de l'inici de festes majors a nivell de comarca. Per molt que hi han començat altres festes majors, però en aquest sentit és tret de sortida també de moltes altres.
0: I tant que sí, una d'aquestes portes a l'estiu, de tot el que ens espera ara. Escolta'm, què ens aportarà cada un dels grups que vindran aquest any?
1: Jo crec que tots aportaran molta màgia, molta reivindicació, perquè el Marta Folk també és un punt de reivindicació de territori, per tant, i molta joventut, dintre de tot també un punt de jovent que també ens agrada i esperem que ben aviat també s'emportin nous premis.
0: De fet, ara ho dius, punt de reivindicació, Marata sense reivindicació no s'entendria en cap dels casos, oi?
1: Exacte, Marata som el poble de l'Astèrix i l'Obèlix. Sí. Reivindiquem tot el que sigui possible, no el quart cinturó, no a les macro esplanades de plaques, no a tot, però sempre constructius.
0: I tant. De fet, fem un sis, però en el quart cinturó els històrics se'n recordaran, però va haver més rebombori, podríem dir, a Marata, que per qui no ho conegui, pensarà, quan passi, que és quatre masies allà, va haver més rebombori aquí que en grandíssimes poblacions per on passava el quart cinturó. És a dir, de fet, jo tenia 2 anys i anava a cavallet de la meva mare, però va haver una moguda grossa i sempre ha estat aquí al costat de la pagesia, del territori, però com dèiem, també de la cultura, no? D'alguna manera, la pedagogia, no?, que hauria d'envoltar una societat.
1: Exacte.
0: I escolta'm, què demanaríeu a la gent que us visiti enguany? Com pot col·laborar, participar, feu venda de samarretes? En aquest cas, tu ara em portes una. Jo avui no l'he trobada, l'anava a portar i no l'he trobat, però de quina manera us pot ajudar? Què demaneu al públic d'alguna manera?
1: Que continuï venint, continuï gaudint de la festa, que convidi a les persones properes a qui vulgui a venir, més enllà del Marta Folk, és a dir, tenim més dies de festa major, però Marta Folk ens fa molta il·lusió perquè és com l'inici de tot, venir, passar-s'ho bé, tenim samarretes, tenim les botifarres, tenim la barra, tot és benvingut. Sempre amb seny, això sí.
0: I tant que sí. Escolta'm, estem parlant de Marta Folk, però ja per acabar, festa major, què ens pots dir també? Una miqueta del que hi haurà.
1: Seguim amb la nostra programació tradicional, el teatre. Aquest any hem afegit un espectacle de màgia el dia previ del Marata Folk, els jocs infantils, el cross popular la següent setmana, més teatre el següent cap de setmana, la nit quilòmetre zero amb hamburgueses de Marata, perquè són locals, l'Enric Font, un monòleg del senyor Buigas, i tanquem el diumenge següent amb l'expulsada del nostre ball tradicional, el ball del Capgròs. Prèviament hi ha hagut la missa i a la nit les havaneres amb el ron cremat per tancar festa major.
0: Fantàstic. I escoltareu les nostres oients teatre. I és que si fos proporcional, no?, per volum d'habitants, a Cardedeu n'haurien de tenir potser 150 de teatres, no?, perquè hi ha un teatre i ben fet i ben mantingut i sempre ha tingut moltíssima vida aquest teatre del Marta Folk. Ai, del Marta Folk de Marata, disculpeu. Escolta, Sabina, com sempre, se'ns acaba el temps, però recordem, no sé ni si ho he mencionat, que m'he envalentonat, data, hora, tot.
1: El Marata Folk és el 18 de juliol, aquest any és fàcil de recordar, i comencem a les 8 del vespre.
0: Doncs res, quedeu totes emplaçades, un lloc fantàstic. Sabia, moltíssimes gràcies per estar aquí. Ens veiem segurament quan em vingui a buscar els tiquets i per agafar alguna samarreta més. Gràcies per la feina que feu i intenteu gaudir molt, tot i l'estrès i l'energia que hi haureu de posar la mateixa nit.
1: Gràcies a vosaltres.
0: A reveure.
1: Adéu.
2: Passen 2 minuts de 3:15. Doncs la Lliga per la Llengua arriba al seu desenllaç aquest divendres amb la gran final aquí a la plaça de la Catedral de Vic. Després de mesos de reptes lingüístics, 8 equips es disputaran el títol en una jornada que combina llengua, cultura i entreteniment. Des d'aquí del 9TV es podrà veure també la final en directe, també per la xarxa Més i per el 99.cat a les 9:30. I per parlar de com anirà aquesta gran final, ja tenim aquí amb nosaltres a la regidora de Cultura, Bet Piella. Bon dia, què tal?
3: Hola, bon dia a tothom.
2: Preparada per la gran final?
3: I tant, que sí. Sí, sí.
2: Per començar, per la gent que no sàpiga què és la Lliga per la Llengua, explica'ns una miqueta quin és el seu funcionament i quina és la dinàmica i també doncs, què es disputarà aquí divendres a la plaça de la Catedral.
3: Doncs sí, és una iniciativa de la Regidoria de Llengua de l'Ajuntament de Vic i aleshores el que vam decidir és que havíem de fomentar el català entre totes les accions que hem fet des del 23 que vam crear la regidoria, doncs n'hem fet de tot tipus a nivell intern, amb clàusules lingüístiques, hem fet molta feina a nivell d'ús del català i sobretot de garantir els drets lingüístics dels catalanoparlants, en aquest cas dels biguetans i biguetanes, però ens va semblar que havíem de fer també alguna cosa lúdica, atractiva, perquè el jovent s'enganxés a l'ús de defensa de l'ús del català. I aleshores ens vam inventar aquest concurs, que n'hem dit Lliga per la Llengua, perquè vam començar el setembre, de setembre a desembre, vam fer la branca escolar, és a dir, tots els alumnes de quart d'ESO de totes les escoles i instituts de Vic van competir entre ells amb reptes lingüístics, amb refranys, amb músiques, amb lletrejar. Vam anar escola per escola i de tot aquest diguem, tota aquesta eliminatòria, en van sortir dos guanyadors. Van sortir dos guanyadors que van fer una gran final el 10 de desembre a l'Atlàntida amb tots els alumnes de quart d'ESO de Vic i van sortir aquests dos grups guanyadors que ara passen a la gran final i hauran de competir amb els guanyadors de l'altra eliminatòria, que és l'eliminatòria popular. Vam fer una crida a partir del febrer a AFAs, famílies, centres cívics, a grups d'amics, grups d'amigues, perquè també s'apuntessin a la Lliga per la Llengua i aleshores d'aquesta eliminatòria de la branca popular també n'han quedat 6 guanyadors, dos grups de la colla del Merma, dos grups de la colla del Nen, dos grups de la colla de la Vella, i aquests 6 més els dos de la branca escolar s'enfrontaran, com deies, aquest divendres a la plaça de la Catedral en una gran final que retransmetrem en directe pel 9TV, però anirà acompanyada de concerts amb el DJ Capde i el DJ Mon, que són aquests DJs que van fer els remics del Coti per Coti, que van ser escoltats per tants milions de persones, i aleshores hem fet aquesta qüestió, no? La final de la Lliga per la Llengua, en què hi haurà tots els grups participants. Animem que els grups portin molta claca. També vam veure ja les eliminatòries, va ser molt divertit. És un concurs que té la mida justa de nivell, és a dir, és un nivell correcte de català, just perquè sigui agraït per tothom, que tothom el pugui seguir, però, evidentment, hi ha competició i aleshores veurem qui és el millor d'aquests grups i veurem qui s'emporta els premis, que són molt interessants. El primer és un viatge a Mallorca, tot pagat, viatge i allotjament. El segon és un viatge al Delta de l'Ebre i el tercer un vol amb globus per la comarca d'Osona.
2: No sé si la participació respon a les vostres expectatives. No sé si esperàveu tanta participació. Com ha anat aquest tema?
3: Clar, pel que fa a la branca escolar, va ser senzilla en el sentit que nosaltres ens vam desplaçar a les escoles i instituts i van participar totes les escoles i tots els alumnes de quart d'ESO. I, per tant, va ser fantàstic. La veritat que vam agrair molt la disponibilitat de les escoles i dels professors perquè es van implicar moltíssim. Pel que fa a la branca popular, vam fer la crida des de la biblioteca, des de l'Ajuntament, i sí que es van apuntar molts grups, però ens agradaria que se n'apuntessin més, perquè la Lliga per la Llengua tindrà una segona edició a partir del curs que ve, i per tant aquest any és hem plantat aquesta llavor, veiem que funciona, veiem que és molt divertit. Jo convido tothom a venir a la plaça de la Catedral perquè ho fem de manera molt professional. Veureu que hi ha un jurat, ho fem en un format molt televisiu perquè sigui atractiu per tothom i, per tant, jo crec que pot ser molt divertit, molt lúdic i, a més, estem contribuint a la defensa d'aquesta nostra llengua que està en un punt delicat d'inflexió i, per tant, hem de fer totes aquestes accions i moltes més per intentar defensar-lo. De fet, aquesta iniciativa ha estat molt ben valorada perquè és així com una mica diferent i, aleshores, la vam anar a explicar fa una setmana en un fòrum de Plataforma per la Llengua, ens van convidar com a ajuntament per anar a explicar aquesta iniciativa i per intentar, si és possible, replicar-la en altres pobles i ciutats.
2: I així serà? És a dir, vau tenir bona rebuda pel que fa... a la gent, sí.
3: Vam tenir molt bona rebuda, tothom li va semblar molt interessant que hi hagués aquestes dues branques, la branca escolar i la branca popular, i aleshores, com que ho rematarem amb aquesta gran final el divendres, presentada per el televisiu Roger de Gràcia, això també ens hi ha ajudat, perquè s'ha mogut doncs, la publicitat per xarxes, doncs creiem que sí, que és molt replicable. Nosaltres estem disposats a anar-ho a explicar a qui sigui, per tant, ens encantaria fer una Lliga per la Llengua que fos de tot el país i que és la gran final del país, i tant que sí.
2: És una miqueta, em recorda com el Gran Dictat, no? Una mica aquesta idea d'aquest concurs així televisiu amb reptes lingüístics.
3: Sí, el que passa que el Gran Dictat es basava molt en reptes, sobretot pel que fa a lletrejar paraules. I aleshores les nostres pistes, les nostres proves són una mica diferents.
2: Per exemple, quines proves són?
3: Doncs són unes proves de fer com el penjat i descobrir un refrany. Aleshores els grups han de dir lletres i qui sap el refrany primer ha de xiular amb un xiulet i dir el refrany. Hi ha altres proves doncs, de detectar calcs lingüístics o detectar paraules, que anglicismes que fem servir de manera molt habitual i que en canvi tenim la paraula catalana i està en desús, i per tant s'ha de detectar en una frase quin és aquest anglicisme i com s'hauria de dir en català. Hi ha cançons catalanes, hi ha música catalana, perquè així també animem una mica l'ambient i s'ha de completar la frase o la cançó. Hi ha moltes altres proves, totes molt lúdiques, molt atractives, perquè el concurs sigui divertit pels qui participen, però sobretot també pel públic.
2: I em vol sonar, no sé si m'equivoco, que també en aquesta gran final el públic també tindrà una part important, és a dir, també participaran en la gran final?
3: Sí, d'alguna manera participarà, no puc desvetllar la sorpresa, però sí, per nosaltres és molt important. Penseu que hem triat la plaça de la Catedral justament perquè és un lloc icònic de la ciutat de Vic, molt adequat per tenir com una grada natural, que són les escales, però el que ens agrada és que vingui públic, animar els grups, que vinguin amb atrezzo, diguem, amb merchandatge, amb samarretes, amb pancartes. Sabem bé que hi ha algun grup que s'ha mogut molt i, per tant, animo la resta de grups també a moure's, però encara que no coneguis ningú del grup, val la pena venir, perquè després de la Lliga per la Llengua, de la gran final, hi haurà aquest concert, com deia, del DJ Cap i el DJ Mont, que ens faran un gran espectacle, això sí que està assegurat, i, per tant, hi haurà música, llengua i, en general, cultura, que és el nostre pal de paller.
2: També et volia demanar, pel tema de la branca escolar, no sé si t'ha sorprès la implicació dels alumnes, si ells mateixos s'han sorprès amb el fet d'ostres, que potser han descobert nous refranys, potser, no sé, han millorat alguna miqueta la seva manera de parlar, no sé si això ho heu parlat, ho heu notat?
3: No ho hem parlat en detall, però jo crec que el que pensaven que podia ser una iniciativa allò, ai, quin
2: pal, com avorrida, no?
3: Ara aquests què volen, aquests de l'Ajuntament amb el català, i què vol el meu professor, però no, perquè el professor ha tingut la capacitat i professora d'implicar-los molt, realment es veia que disfrutaven, que gaudien, i segur que els ha quedat alguna cosa, perquè recordo la gran final de l'Atlàntida, doncs que hi havia algun refrany molt curiós que alguns sabien, els altres no, ara segur que sí, el senten i el tornen a... el poden fer servir. Ho vam fer de manera molt lúdica i anàvem a les escoles i fèiem com un sorteig així tipus Champions amb les de futbol, amb les boles. A la gran final anaven tots els membres del jurat i els presentadors i presentadores amb gorra. Tot va ser molt lúdic perquè ho hem de fer així pel jovent, ho hem de fer atractiu, si no és un avorriment. I aleshores jo crec que els queda un bon recurs de boca, i l'any que ve hi tornarem amb els de quart d'ESO i amb aquests professors tan implicats, que al final són la clau. Si el professor està implicat, té capacitat doncs, d'encoratjar els alumnes a participar-hi i a passar-ho bé.
2: Pel que fa als membres d'aquests del populars, no? Els equips són d'edats diverses, és a dir, grans, petits, és homogeni, com va?
3: La nostra idea inicial era que els grups fossin formats per gent de diverses generacions, és a dir, que hi pogués haver una àvia, una persona adulta, un nen petit, una jove, però al final s'han creat de manera natural, i aleshores hi ha grups d'amigues jubilades, per exemple, hi ha grups d'amigues més joves que es van conèixer a la facultat, com és el meu cas, hi ha grups d'amics, hi ha professors, hi ha alguns professors d'alguna escola, d'algun departament de llengua que han format el grup i realment són uns dels que han arribat a la final perquè estan molt, molt preparats. hi ha tota mena de grups i és això el que ens agrada, que hi hagi molta diversitat i, per tant, això, animo a tothom l'any que ve a tornar a fer un grup, a tornar-hi a participar. És de veritat una competició molt amable, molt divertida. Quan estàs en allà competint no tens la sensació d'estar ni contra ningú, és a dir, és tot divertit, rius i aprens coses molt curioses i l'ambient de veritat que és fantàstic i ara ho rematarem aquest divendres amb la gran final que espero que també estigui molt bé.
2: Per tant, entenc que si funciona aquesta edició pot ser un format que ja estigui consolidat inclús en la programació de Festa Major de Vic, potser?
3: Sí, totalment la idea. De fet, ens vam inventar la Gran Lliga per la Llengua a partir d'una idea que era que volíem fer alguna competició de llengua a la Festa Major. I aleshores vam dir, en lloc de fer-ho només durant la Festa Major, fem-ho durant l'any i la final que sigui a la Festa Major. Per tant, sí, això quedarà consolidat, segur. El que convé és que sigui un dels actes doncs, més participats o dels més participats i així cada any doncs, s'anirà consolidant i com deia, si després de l'èxit de Vic es pot replicar a altres pobles i ciutats, que com a país puguem fer un concurs d'aquestes característiques a totes les festes majors, per exemple, seria molt bonic.
2: Sí, llavors potser inclús ja a gran escala es podria fer una gran final amb diversos municipis.
3: De tot
2: municipis.
3: El país, exacte, seria fantàstic. Sí.
2: Doncs Bet, moltes gràcies per explicar-nos aquesta gran final per la Lliga de la Llengua. I com sabeu, ja us recordàvem, des d'aquí al Nou TV, també per la xarxa Més i el 99.cat, es podrà veure en directe aquesta gran final, amb aquest format més televisiu, a les 9:30. Bet, moltes gràcies i que vagi molt bé i també molta sort.
3: Gràcies a vosaltres.
2: Que vagi
3: bon
2: molt
3: dia,
2: bé.
3: Bon dia.
2: Ja ha arribat el moment de saber quina és la cançó del dia.

és a vegades dels Amics de les Arts, i és que tal dia com avui, l'1 de juliol del 2008, mare meva, es va publicar Castafiore Cabaret, el primer treball dels Amics de les Arts. Es va distribuir en una edició especial del CD amb el número 153 d'Enderrock. L'àlbum consta de 6 cançons, de les quals destaquen A vegades i Déjà vu.

0: A Tren d'Alba. Cada dia els usuaris i usuàries de la línia R3 de Rodalies que veuen sortir el sol des d'un vagó ens expliquen les gràcies i les penes del primer comboi que uneix Ripoll i Barcelona o les feixugues jornades amb el tren després de treballar.
1: Benvinguts a Tren d'Alba. Segons llegeixo avui al Digital L'Empordà, la consellera d'Habitatge, Territori i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, va presentar aquest dimarts el Pla de Serveis Ferroviaris de Catalunya 2030-2040. És el full de ruta de la Generalitat perquè la xarxa ferroviària catalana pugui absorbir 1 milió de viatgers diaris el 2040 davant dels 455.000 que registren avui dia. Per fer-ho, l'executiu preveu reorganitzar diverses de les línies de rodalies i regionals, creant algunes de noves i coordinarà els horaris dels trens en estacions estratègiques per facilitar els transbordaments. En total, la Generalitat calcula que necessitarà 182 trens, 419 maquinistes i 266 interventors més dels que té ara mateix per poder assolir l'objectiu. El govern tenia capacitat per redactar aquest document des del 2010, quan va assumir la gestió, bàsicament dels horaris de Rodalies. Ara, mentre es continua treballant per tirar endavant el traspàs de l'operativa a l'executiu, el Pla de Serveis Ferroviaris també reclama que la Generalitat es faci amb les competències plenes del servei d'alta velocitat per poder organitzar millor la xarxa i optimitzar-la per als usuaris catalans. El secretari de Transports i Mobilitat, Manel Nadal, va reivindicar que aquesta demanda respon a la proposta que el sector ferroviari de Comissions Obreres de Lleida i va recordar que el pla és un document obert i que podrà continuar rebent aportacions. Va, ens retrobem demà amb més històries del tren i de l'R3.
2: De seguida ens endinsarem amb la secció dels solidaris de Ràdio Vic, on avui la Laura Serrat parlarà de la Fundació Daniel Sa i Núria Toneu amb la seva presidenta, la Núria. Abans, però, anem a fer un repàs de les notícies que us hem explicat fa una hora. L'escaquista montornesenc Aleix Vill, Àlex Vila, ja és esportista d'alt nivell. Enric Rubio, Ràdio Televisió de Cardedeu.
3: Doncs sí, així és, Ona, i és que el Consejo Superior de Deportes ha atorgat la beca d'An, és a dir, el deportista d'alto nivell, al jugador de Montornès, gràcies als resultats internacionals aconseguit l'any passat i aquest 2026, fet que ha significat un salt important en la seva trajectòria esportiva, i és que la beca d'An és el màxim reconeixement esportiu a nivell estatal. Entre altres avantatges, la distinció permetrà que el jove de 15 anys pugui compatibilitzar la seva carrera esportiva amb la formació acadèmica. De fet, ara mateix, l'esquista montornesenc es troba a Galícia, disputant les primeres rondes del Campionat d'Espanya de Seleccions, un esdeveniment patrocinat pel Consejo Superior de Deportes, també. A la competició hi participen els 3 millors jugadors i jugadors de cada comunitat autònoma, i Villa ho fa representant Catalunya. A més, a l'abril, l'Àlex Villa es va proclamar subcampió sub-18 al Campionat del Món de Seleccions d'Escacs Ràpids a Sèrbia. De fet, aquell mateix mes, la Federació Internacional d'Escacs va certificar la seva titulació de mestre internacional, sent el jugador més jove de Catalunya a aconseguir-ho.
2: I la Pollancreda de l'Esquirol va omplir-se de nou per celebrar la Pollancreda.mus, un festival de música i gastronomia que va néixer el 2019 amb la voluntat de posar el focus en el talent local, així com els productes del territori. Andreu Jiménez.
4: Amb l'objectiu de recuperar la Pollancreda, el 2019 l'Ajuntament de l'Esquirol, amb la col·laboració del CAP i l'entitat L'Esquirol de Festa, va optar per establir un festival de música. És així com va néixer la Pollancreda.mus. Des d'aleshores, la proposta no ha parat de créixer i s'ha consolidat com un festival de música i gastronomia de proximitat a la comarca. Enguany, a la programació es va estendre al matí amb un taller i mostra de glosa de la mà de Closa Càustica. Així ho explica l'alcalde del municipi, Àlex Montanyà.
5: Volem promocionar tot el que és el producte del Coll de Cabra i què millor que fer-ho a través de les mans expertes dels nostres productors i els comerciants i els restauradors.
4: També hi van actuar-hi la banda Vagin Passant, liderada pel multiinstrumentalista Bernat Riera. Va pujar a l'escenari des de músics més veterans fins a veus més joves del Coll de Cabra. I amb el seu Teatro sobre Ruedas, Marta Sitjà va presentar l'espectacle Ambicions.
6: I Ambicions, bueno, és un espectacle de clown i música en directe que parla de l'ambició, de cada cop voler més i no saber parar. Llavors és la reflexió de fins a on, perquè l'ambició no té límit, no? Vaig voler fer aquest espectacle perquè era com... perquè és còmic també, no? Sempre voler.
4: Els comerciants, productors i restauradors de la zona també van jugar un paper important amb una oferta de tastets dels seus productes.
7: És un punt atrevit portar aquest tipus de música, aquest tipus d'espectacle, i vam pensar que era important començar a fer-ne difusió durant dies previs i acompanyar-ho d'un taller de glosa, que els mateixos integrants de Closa Acústica doncs, ens han fet de mestres, però ja heu vist que han sortit veïns i veïnes que s'han atrevit a fer la glosa també.
4: A la nit, durant el concert final, el voluntariat jove del Coll de Cabra va organitzar un bingo musical, una iniciativa lúdica que afegeix un component participatiu al festival.
2: I el Festival de Música de Ripoll proposa 9 concerts per aquest estiu, Isaac Muntades, des de la veu de Sant Joan.
1: Del 5 de juliol fins al 15 d'agost se celebrarà la 47a edició del Festival de Música de Ripoll, organitzat pels Amics de la Música de la Vila. En total, el festival estarà compost de 9 concerts i, excepte un parell que es faran a dins del monestir, la resta s'ubicaran al claustre de l'edifici, amb un aforament de 200 persones que s'ampliarà si calgués, tal com explica el tresorer dels Amics de la Música, Joan Colomer.
8: En algun cas concret que hi ha hagut, s'ha fet una ala i mig o dues, no? Normalment fem una ala, perquè algun any, per exemple, recordo fa pas molts anys, amb un líric, que vam haver de fer gairebé dues ales, però llavors els músics es posen nerviosos perquè han de mirar, de sentir-se sent bé igual, però han de una mica quedar bé amb tothom, no? I girar-se una mica, i això a vegades els hi complica la vida. Però bueno, la idea és que n'hem fet diversos, dues ales. L'any passat també el del Sergi Carbonell van ficar uns quants a l'altra ala.
1: Diumenge a les 6 de la tarda el monestir acollirà la mort d'Orfeu amb la música francesa de Leo Delibes. Hi haurà una setantena de coristes, entre els quals els de la Coral Capella Santa Maria de Ripoll, el Cor Bonaire de Tona o la Violeta de Centelles i 12 músics. Sentim el director de la Coral Ripollesa, Pere Mas, explicant com s'estructurarà el concert i la novetat que tindrà.
9: Hi haurà dues parts diferenciades, una que estirà per una soprano que li diuen Dolors Luzano, que farà principalment música de Delibes per piano i veu, i després hi haurà una altra part que hi haurà l'Aurelia Pessarrodona, que farà també uns lits de Pauline de Clot, que és una compositora francesa del romanticisme. Per cloure, se farà una escena lírica que va fer Delibes, que la varen recuperar l'any passat. És una peça que jo crec que se diu La Bosca, s'ha fet molt poc, molt poc. És a dir, fins fa 120 anys no hi ha constància que se torna a fer ni a Espanya ni a França.
1: El format de la resta del festival serà similar a l'habitual, com comenta la presidenta dels Amics de la Música, Anna Cassany.
10: Comencem amb un concert coral i el de més ho fem seguint les línies, un líric, un de jazz, un de sardanes. El que l'hem canviat és una mica l'ordre, perquè normalment tancàvem amb un jazz i aquest any, per conveniència del grup que toca, ho fem al començament.
1: El cartell dels concerts de pagament, que seran tots a les 8 del vespre, el completaran les sardanes amb la copla Sol de Banyuls, el jazz a la fresca amb The Swimming Sextet, el recital líric amb el tenor Òscar Encinas, el baríton Milan Perisic i Josep Buforn al piano, i el claurà la bigatana Emma Stratton al piano.
2: I la reforma de la plaça Josep Humbert Ventura de Sant Feliu de Codines avança després de la delimitació del perímetre de les dues places que es va fer divendres. Aquest dilluns han començat les feines més visibles d'uns treballs que s'allargaran 4 mesos i mig i que tenen com a objectiu millorar l'accessibilitat i dotar l'espai d'una imatge renovada. De l'Aia de Déu, una codinenca.
11: Una de les imatges de la jornada ha estat la tala de les Moreres. El projecte de reforma, redactat per l'estudi ACPA, Ana Coelho Paisatge i Arquitectura, preveu la substitució de les Moreres per un altre tipus d'arbrat i afegir una segona fila d'arbres a la banda del cafè de baix. El grup de comerciants codinencs ha expressat en diverses ocasions la seva preocupació pel fet que la plaça és l'eix central del municipi i l'accés a bona part dels comerços, un fet que el generava neguit per saber com poden afectar aquestes obres al seu dia a dia, sobretot tenint en compte que provisionalment s'obre el trànsit al carrer Joan Maragall per donar accés al pàrquing. Per tal de seguir sent visibles, a més de les senyalitzacions, el grup de comerciants codinencs ha publicat un vídeo a xarxes socials per demostrar que, tot i les obres, ells continuen oberts. Les obres continuen sent el debat a peu de carrer al municipi i les opinions són totes ben diverses. Hi ha veïns que s'ho miren amb recel i que no acaben d'estar d'acord amb la reforma. Escoltem a Pere Canyón.
12: És una animalada, que no hi ha dret que hagin fet el que estan fent. Uns arbres que són centenaris, els tenien que haver deixat com està. I a part, arreglar la plaça i gastar-se 1.000 milions d'euros que es volen gastar, és una animalada.
11: A l'altra banda, hi ha qui veu aquesta remodelació com un pas inevitable i una millora necessària, especialment de cara a la gent gran, que agraeix que el projecte estigui pensat per poder caminar per peu pla sense barreres arquitectòniques. Escoltem a Joan Tartera i Joan Ferrer.
13: Que diguin el que diguin la gent, estava obsoleta de moltes coses. No hi havia res de conjunt ni de res, tot obsolet. Ja ens tocava, ja està bé. Sí, ja està bé que la facin nova. Sí. I no ens podem imaginar, segons qui sí, que de façana a façana, al ser tot pla, doncs es veurà molt més gran.
14: I tant. Això segur, que es veurà
13: més gran. Les aceres, els camins...
14: I a més, per els que ja fem grans o som grans, sí, poder caminar
13: imatge...
14: de pla és un altre món,
11: Les obres tenen una durada prevista de 4 mesos i mig i un cost de 548.000 euros amb l'IVA inclòs, dels quals un 70% està finançat amb la subvenció Programa General d'Inversions de la Diputació de Barcelona.
2: I com us explicàvem, feia una hora aquest estiu que en Grau torna a obrir les portes per convertir-se un any més en un refugi climàtic cultural. Andreu. Com us explicàvem, del 6 de juliol a l'1 d'agost, l'espai es transformarà en un punt de trobada on la cultura i la convivència seran els protagonistes.
4: Del 6 a l'1 d'agost, les tardes de dilluns, dimarts i dimecres s'ompliran d'activitats amb una nova edició de l'estiu a Can Grau, una proposta que combina art, pensament crític i activitats familiars. La programació inclou 14 activitats culturals, entre mostres obertes d'artistes i companyies, tallers familiars, presentacions de llibres, concerts i converses. Sentim a Roser Montaner, de Cardan Cultura.
15: Són mostres obertes de processos creatius, mai en cap cas són espectacles acabats. Mostren el punt en el que estan de l'estructuració de la seva peça, testegen amb el públic com està sent l'evolució d'aquest procés creatiu i si han de canviar algunes coses o no.
4: La programació, que duran des del juliol fins l'1 d'agost, culminarà amb la tercera edició de la Festa Major d'Obeses. La cita estrena nom per reforçar una identitat pròpia després de consolidar-se en els últims anys. A més del concert d'Obeses, hi haurà un debat amb Jordi Oliveres, Arnau Tordera i Empar Moliner.
2: I des del Territori 17 us recordem que el 4, 5 i 6 de juliol Catalunya acollirà la sortida del Tour de França. Per aquest motiu, el Servei Català de Trànsit desplegarà un dispositiu especial de mobilitat. El dia 4, l'etapa 1 recorrerà Barcelona, el 5, l'etapa 2 farà un recorregut entre Tarragona i Barcelona i es preveuen restriccions i desviaments obligatoris en punts com Torredembarra, el Vendrell, Vilanova i la Geltrú o el Baix Llobregat. L'endemà, l'etapa 3, el recorregut afectarà de Granollers als Pirineus i les afectacions seran especialment intenses al Ripollès i la Cerdanya. Consulteu les restriccions i itineraris alternatius a gencat.cat Tour 2026. Comencem amb els solidaris d'avui amb la Laura Serrat, com sempre.
16: Ens trobem avui amb la Fundació Daniel Xà i Núria Toneu, una entitat que des de l'any 1993 dedica els seus esforços a l'educació, la sanitat i el desenvolupament econòmic de les comunitats rurals més desfavorides de l'Índia. Tenen la seva seu social a Catalunya, des d'on busquen l'ajut necessari per coordinar i fer realitat tots els projectes. En parlem amb la seva presidenta, Núria Toneu, com sempre, des de Ràdio Vic i a través de l'antena del Territori 17. Abans de res, fem una mica de repàs. Quin és breument l'objectiu de la seva entitat?
17: La Fundació va néixer l'any 1993. Era un viatge que jo vaig fer a l'Índia. Vaig estar treballant durant un temps als hospitals de Mare Teresa fins que després ja vam començar a treballar pel nostre compte. Vam començar a fer projectes de cooperació, per exemple, l'escola Sirena, projectes de construcció d'aigua potable, projectes per les dones, ajut a la nena, ajut al camperol, amb fertilitzants, amb eines, tot de projectes que, bueno, que tenen un impacte immediat i, bueno, canvia la vida de les persones. Sí que les persones que formen part de la Fundació, el 99% són persones d'allà, que són les que coneixen, doncs, la manera de fer, de viure, la creença, i això és molt important perquè un projecte, doncs, tiri endavant.
16: En parlarem d'aquests projectes en concret, però abans, què és allò que els motiva a dia d'avui per continuar amb aquesta causa?
17: Perquè rere aquest viatge que he comentat abans, doncs vam veure aquesta situació. També em vaig casar amb una persona d'allà de la Índia i tots dos, doncs, vàrem començar a fer aquesta tasca. I bueno, és la nostra vida és això. I estem involucrats al 100%. Tenim gent allà que forma part de la Fundació i, bueno, és part de la nostra vida ja.
16: Ara sí, doncs, quines són les activitats o projectes que tenen en marxa actualment?
17: Nosaltres el que tenim són projectes d'educació, de sanitat, socioeconòmics per dones que estan soles, que són viudes o que tenen a casa uns problemes amb la família política. I el que fem és, ara mateix, el que faríem és un taller-escola de màquines de cosir perquè elles aprenguin a cosir i, sobretot, patronatge. I després, gràcies a això, doncs tindrien l'opció de cosir per botigues que tenim en ciutats que són a la vora. És una manera de sortir de la pobresa que tenen. Són dones que no tenen oportunitat de res. I dones sense cap tipus de poder tirar endavant, perquè estan molt pressionades per el que és la cultura en si, de la dona sempre és l'última en tot. Sí que és cert que gràcies a l'escola que tenim, que venen nenes a estudiar, cada cop les veuen d'una manera diferent. No és el mateix les ciutats de la Índia que l'àrea que pobles, que són a les afores de la ciutat. La ciutat de la Índia ara està molt desenvolupada, les dones van a la universitat, van al col·le, tenen una vida molt més com aquí, no tant com aquí, però es podria comparar. En canvi, els poblats, les dones estan molt sota la mà de la família política, no poden fer gaires coses i si les fan estan molt, molt, molt vigilades. I sobretot ja des de molt petites. Per anar a l'escola ja és una lluita, tenim que parlar molt amb els pares, amb la família... Bueno, és una mica així.
16: Al llarg d'aquesta trajectòria, recorda alguna anècdota especialment emotiva que hagin viscut?
17: Moltes. Per exemple, nosaltres ara vàrem estar construint pous d'aigua potable, doncs perquè per anar a buscar aigua s'ha de recórrer uns camins per anar al llac més proper. Sí que, personalment, jo sí que he vist nenes que han sigut penjades del coll amb arbres després d'haver estat violades, perquè al matí doncs, van a buscar aigua al llac i els homes de la ciutat aprofiten per violar-les i les acaben doncs, penjant els arbres. Això va ser una cosa que ens va colpir moltíssim i sobretot també com que no hi ha lavabos, doncs també fan les seves necessitats fora del que és l'àrea de casa, si no se'n van al bosc, i tot això doncs, fa que hi hagi aquest tipus de crims a aquesta àrea, violacions o que acabin penjades als arbres o bestieses d'aquestes, i moltes, moltes més.
16: Considera que hi ha prou consciència social sobre aquest tipus de causes a la comarca?
17: No. No hi ha idea del que passa al món. No, ningú té idea. Les persones que venen aquí de fora, doncs naturalment sí, però també venen de la ciutat. Vull dir que ben bé, i les persones d'aquí, que són autòctones d'aquí, de Catalunya, d'Espanya, d'Europa, no. Si no viatges a l'exterior, en àrees pobres, on es veu ben bé com estan les coses, no. No es té ni idea del que passa a l'altra banda del món i tampoc crec que importi gaire, perquè ja suposo que bueno, tothom ja té els seus problemes, la seva feina, i no es pensa en el que passa a l'altra banda del món. I és que no es té ni info, ni idea, ni a vegades doncs no... Tampoc estàs ficat en aquest món de la cooperació o de l'ajut o com se li vulgui dir. Això fa falta tanta informació, no?, a la gent del que està passant i potser algú doncs, té aquestes ganes d'ajudar i de fer aquest canvi, però no es té idea, no.
16: Si ho posem a la balança, què és el més difícil de fer de voluntari en un projecte com aquest?
17: Difícil. Bueno, no és difícil, és que després el resultat que tenim rere fer un projecte, el resultat et crea... Doncs has fet alguna cosa bé, alguna cosa que ha ajudat aquestes persones. Però no és que jo vagi a ajudar, sinó és una cooperació amb les persones que hi ha allà. Jo no sóc com una persona que, doncs va, anem a ajudar i ho canviem tot. No, és una cooperació. Entre tots fem el projecte, entre la gent d'allà, què necessitem, com ho podem fer, amb qui hem de parlar, amb la gent gran del poble que tenen doncs, aquest pes social, perquè si no, allà no s'arrenca res. I bueno, canviar la situació de les persones és un premi enorme. Bueno, és el gran premi, no?, de veure que hem pogut canviar alguna cosa. Clar, tenir que anar a buscar aigua a la Quinta Punyeta, a tenir aigua davant de casa teva, doncs això és un canvi bestial. Hem passat de no tenir aigua a tenir aigua davant de casa i poder tenir doncs, una cabreta, un parell de gallines, perquè abans era impossible compartir aigua, perquè era solament per la família i ja està. i ara passen a poder tenir doncs algun animal domèstic i dels excedents doncs, poden o vendre'ls o consumir-los. I clar, doncs això comporta la roba neta, anar més net i potser tenir més oportunitat de treballar a fora, perquè no és el mateix anar brut que anar net i aventurar-te a agafar el tren i a buscar feina a fora d'aquesta àrea. Vull dir, l'aigua o tots els projectes tenen una conseqüència, sempre sol ser positiva. I sobretot, sempre és el que jo comento, no? A ser persones d'allà, que el 99% solament soc jo, que soc de fora, això té un impacte bestial, perquè ells saben com s'han de fer les coses, els seus temps. Doncs ara toca això, ara toca allò altre, les coses s'han de fer d'una manera, s'han de dir, d'explicar d'una altra manera, arribar a un acord de com es podria fer. Això és superimportant per poder que els projectes doncs, vagin bé, funcionin i siguin eficaços.
16: Un altre vessant important és la del finançament. En aquest sentit, com aconsegueixen el suport econòmic per continuar endavant?
17: Això és el més difícil que tenim les ONGs i la lluita constant de trobar finançament. Doncs bueno, nosaltres ho fem a través de... Són donacions particulars a persones que creuen en la nostra obra social i després doncs, presentem projectes a diferents llocs, com ajuntaments, el Consell Comarcal d'Osona, empreses també, empreses privades, tot això. És molt difícil trobar finançament, molt, molt difícil. Però bueno, amb el que trobem doncs, anem fent, a poc anem fent.
16: Per acabar, si mirem cap al futur, quins són els projectes que tenen previstos de posar en marxa?
17: Ara aquest 2026-2027 fem aquest taller de màquines de cosir. És un taller escola on les dones doncs, vindran durant 6 mesos a aprendre a cosir i també aprendre patronatge. I després, quan ja sàpiguen cosir, tenen l'oportunitat de poder cosir per botigues de poblacions que estan a la vora, pobles ja més grans que necessitin aquest servei. La Fundació ajudarà a trobar aquestes botigues o aquestes empreses que necessitin aquest servei de cosir doncs, roba d'allà, com saris, penjavis, que és roba, que ells porten, que hi ha molta demanda. Però la demanda està a les poblacions grans. Aquest servei l'oferiria la Fundació. Aquest contacte entre les dones i les empreses, o botiguetes.
16: Esperem que tot vagi molt bé. Núria, moltes gràcies per ser avui aquí amb nosaltres i fins aviat.
17: Gràcies, moltes gràcies.
18: El nou FM, el nou so d'Osona.
19: 24/7.
18: A ALR tenim el vehicle que busques.
20: Per moure't, lloga un cotxe ALR. Per les teves mudances, lloga una furgoneta ALR. Pels teus desplaçaments amb la família, lloga un minibús ALR. Pels teus transports grans, lloga un camió ALR.
18: A ALR tenim el teu vehicle de lloguer. Lloga pels dies que vulguis. Més informació a alr.cat.
21: Amb el bon temps, nous aires han arribat a la llibreria Mater de Vic.
22: Ens renovem per oferir el més nou en material escolar, papereria i regal.
21: I també novel·les, guies de viatge i quaderns de vacances.
22: Recorda que amb la targeta client tens descomptes. Vine i gaudeix de l'estiu amb nosaltres.
21: Mater, Pla de Balenyà 23, cantonada Portal de la Rambla de Vic.
22: I recorda, a Mater pots bescanviar el val escolar de 60 euros.
23: Has estat mai a la Vall d'en Bas? És un lloc espectacular. I saps què hi he descobert?
24: Què hi has trobat aquí tan a prop nostre?
23: Una residència per a gent gran que sembla feta perquè t'hi sentis com a casa, al mirador del Puigsecalm.
24: Ah, sí? Què té d'especial?
23: Doncs que no és només una residència o un centre de dia. És un espai on el que compta de veritat són les persones. L'equip és proper, professional i molt atent. Tracten cada resident amb una calidesa que impressiona. A més, està literalment al costat de la Vall del Gers.
24: Això en un entorn com aquell ha de ser una meravella.
23: Ho és. Tranquil·litat, qualitat i un paisatge únic. Si tens algú que li podria encaixar, val la pena conèixer-los.
24: I com s'hi pot contactar?
23: Molt fàcil. Truca al 872 20 25 47 o entra al seu web. El mirador del Puigsecalm. T'hi sentiràs bé només d'arribar-hi.
18: El 9FM 92.8.
0: aquestes festes gaudeix de cada instant i refresca't amb confiança. Aigües Vic et desitja una molt bona festa major de Vic i continua al teu costat amb un servei proper, analítiques d'aigua, controls per a piscines i nous tràmits digitals perquè tot et sigui més fàcil. Aigües Vic, amb tu, clars com l'aigua.
3: Cobertes serveis funeraris. Els nostres tanatoris estan ubicats en els nuclis urbans més poblats de la comarca d'Osona per oferir un millor servei. Tanatori de Vic, Tanatori de Manlleu, Tanatori de Centelles i Tanatori de Roda de Ter. Sabem que són moments difícils i per això el nostre compromís és atendre-us en tot moment amb un tracte humà, sensible i respectuós. Cobertes serveis funeraris. Telèfon 24 hores, 93 883 23 46.
5: El nou FM. El nou so d'Osona.
6: Territori 17.
2: En punt ara mateix, 11:15 al Territori 17. I vingut de l'altra banda...
19: De l'oceà.
2: De l'oceà, literalment. Guillem Sánchez, què tal?
19: Bé, no podem dir el contrari. No podem dir el contrari.
2: No, però bé, no, ha anat bé aquest break, no?
19: Ha anat bé, tot i que hi ha hagut principalment part de feina que no pas d'oci, el fet de marxar a l'altra punta de l'oceà, però bé, aquestes experiències s'agraeixen i més content encara de poder tornar-se aquí amb tots vosaltres avui.
2: Ara ja puc dir un dia més amb nosaltres, en Guillem Sánchez d'aquí.
19: De fet, ara ho comptàvem, 6 seccions de piulades de la temporada.
2: 6,
19: ens queden...
2: Nervis aquí, aquells nervis menys de final. Però bé, les gaudirem totes.
19: Evidentment.
2: Què ha passat aquests dies? Bueno, aquests dies no, perquè l'Andreu ens ha portat cada dia tuits.
19: Un aplaudiment per l'Andreu.
2: O sigui, un aplaudiment per l'Andreu.
4: He trobat una forma més ràpida per buscar tuits. Perquè pots posar la paraula clau, però en català. No havia vist això.
2: Sí, pots filtrar per llengua, sí.
19: Ah, doncs mira.
2: Mira, veus?
19: Ho provarem també, no?
4: Sí.
19: Ho provarem també.
2: A veure, què ens portes avui, Guillem?
19: Doncs va, gent que té molta calor, com per exemple en Toni, que ens escriu: potser hauríem de deixar de dir refugis climàtics a parcs amb 4 arbres i 2 bancs perquè comença a ser una mica ridícul.
2: Sí, perquè de refugi climàtic no en té res.
4: I obro meló. Les piscines tampoc són refugis climàtics. Perquè l'aigua està més calenta que un caldo...
2: Clar.
19: Això és un altre gran debat, eh?
2: Sí,
19: la temperatura de les piscines municipals d'arreu de Catalunya.
2: Sí.
4: Hem de tirar una bona glaçonera cada dia.
19: Tancarem el meló aquí, per això. Va, aquest usuari ens fa una súplica avui a la secció. Diu: prometo portar ulleres grogues, posar llum vermell a casa i tapar-me el melic amb una tirita, però si us plau que pari la calor i vingui una mica de fresca, que ja no puc més.
2: Marcos? I això del melic a la tirita.
4: Qui ho ha escrit? No ho ha escrit Marcos Llorente?
19: No, ho ha escrit un usuari que no és Marcos Llorente.
2: I què és això de... He dit el melic a la tirita al melic? Què vol dir això?
4: Això ja no ho sé, però llum vermell...
19: Busca-ho. Ja. Segur que és tendència, també.
2: Sí, investigaré.
19: Va, bona també aquesta d'en Sergi, que ens escriu avui. Demà comencem a la meva empresa amb l'horari d'estiu. Molt bé, diu. És el mateix que el d'hivern, però amb un inus de calor.
2: Jo pensava que diria jornada reduïda, no. Jornada intensiva... No, aquí també el tenim.
19: Evidentment. Va, després d'uns bons anàlisis, la Marina pot afirmar avui el següent. Ens comenta: la meva sang aquests dies. 50% plasma, 50% gaspatxo de síndria. Ojo, eh?
2: Sí. Gaspatxo de síndria.
19: Gaspatxo de síndria, eh?
2: Ai, no. De sopa de meló, gaspatxo normal.
4: I de cirera.
19: Sí, clar, sí. I de maduixa.
2: Sí, va, vinga.
4: Que sí.
2: Dieu un smoothie, no gazpacho, sisplau.
19: No, perquè hi poses oli, hi poses sal, hi poses pebre, hi poses per la banda salada.
4: No sé, jo aquestes coses no les menjo, però existeix.
19: Vas per la banda salada. Va, un consell de vida de la mà d'aquest usuari avui que ens diu: els que us acabeu de graduar, gaudiu de l'estiu i que no us enganyin de veritat, que després no torneu a tenir un estiu sencer fins que us jubileu.
2: Cert.
19: Cop de realitat. I tant.
2: És així, punt.
4: Però quina graduació parlen?
2: Entenc que la de quart d'ESO, no?
19: O d'universitat.
2: O d'uni.
19: Jo entenc que deu anar per universitat,
2: aquesta. O batxillerat.
19: Clar, depèn del que vulguis estudiar i de la teva branca professional, però bé, jo crec que funciona amb 3 etapes diferents,
2: també,
19: no? De la vida. Va, us heu trobat amb això vosaltres recentment? Ens diuen: al meu poble hi ha gent que ha començat a sortir al carrer amb paraigües per protegir-se del sol.
4: Sí.
19: I ara, quan me'ls creu, he de reprimir molt fort les ganes de dir konnichiwa.
4: És molt japonès, això.
2: Cert, eh? I a més, la gent que he vist per a Vic, perquè al meu poble no, però per aquí a Vic he vist gent amb paraigües de sol. És a dir, no són paraigües de pluja perquè tenen el protector UV.
6: Ostres. Doncs això, mira, jo ho desconec, eh? O sigui, jo...
7: Realment, per aquest motiu, potser home, també m'ho aplicaria a mi, konnichiwa.
4: A mi sabeu què em va passar? A casa, la meva mare, un dia que havia de ploure, doncs tenia aquests parasols, semblava un paraigües, i li vaig dir, no, que ja està el cotxe, el paraigües. I em diu, que no, que és un parasol. I efectivament, un parasol
7: era un parasol, no?
6: Tot i que la funció pot ser
7: és
6: bastant
7: mateixa,
6: similar.
7: És la mateixa.
6: Pot
7: sí,
6: ser
7: sí,
6: bastant similar. Va, som-hi. Sempre el mateix equip que la Lorena, que ens diu avui, mai entendré el tonto de torn que tira un petard a les 12 de la nit.
7: Sí.
6: És que hi ha gent que encara li queden i suposo que els ha de gastar amb hores allò intempestives que...
7: Sí, però feu la tarda, si us plau, no la nit quan dormim.
6: Va, i som-hi. Bona pregunta també de la Laia, encara en setmana de Mundial de Futbol. Ens escriu avui. Va, en sèrio que els de Dazón són capaços de recordar els noms de tots els jugadors de totes les seleccions, a quins clubs juguen, signes de l'horòscop i grup sanguini, i no poden recordar que fa un mes una cantant va patrocinar la samarreta del Barça i es deia Olivia Rodrigo?
7: És cert, això? Ha passat alguna cosa? Es van equivocar?
6: Ahir la van enfocar, sí, en un dels partits del Mundial, no sé a quin partit estava, no sé si el França-Suècia.
4: A qui van enfocar ahir?
7: A l'Olivia Rodrigo.
4: Ah, sí, no sé, és que està ja dormint.
6: I em sembla que cap dels comentaristes que estava pendent del partit li sortia el nom de la persona que
4: bé,
6: hi havia...
4: Jo dic que això que s'aprenen tots els noms dels futbolistes, al partit d'Alemanya, l'altre dia contra... No me'n recordo.
6: Paraguai.
4: Que van perdre, sí, contra Paraguai. L'heroi Sané era l'heroi Mané.
7: L'heroi Merlín, jo hagués dit.
4: L'heroi Merlín també hi va sortir, Mems.
6: En Mané és d'un altre, sí, altre color, no? És una sí, mica més fosquet encara. Va, l'Enric ens confessa això avui, ens diu, no sé si se me'n refot més el Mundial o el Tour de França. No seria gaire.
7: Hi ha gent
6: mica,
7: que
6: jo,
7: se li refot de les dues?
4: Quin Enric?
6: Un Enric que té un cognom una mica conegut, que no direm ara mateix aquí.
4: Ah, val.
6: Però, bé, Enric, ho sento. No sé, et queden com a mínim dues setmanes més de futbol,
7: i el tour serà una cosa...
6: I el tour comença aquest cap de setmana,
4: però el tour s'allarga fins a finals de juliol.
6: Correcte, correcte. Va, i reflexió de Liu per acabar la secció d'avui ens comenta, podria dir coses sobre l'eliminació de les canyetes de plàstic i haver de xuclar amb ginys fets amb una mena de cartró, o dels inseparables taps de plàstic de les ampolles. Però el que no entenc és que continuïn permetent fabricar les terribles tovalloletes d'un sol ús. Diu, un despropòsit.
7: Sí, sí. Això se li hauria de donar una volta amb les tovalloletes aquestes, però és veritat que jo quan vaig a un lloc ja no demano mai canyeta perquè literalment t'acabes traient el cartró de la boca.
6: I no és còmode, crec jo, a nivell d'ús.
7: No, no. Però us he de dir que si proveu les canyetes de vidre, bueno, aquestes com de vidre
4: sí,
7: així...
4: Sí, de metall, no?
7: Metall o vidre, millor que el plàstic, eh?
6: També n'hi ha, unes altres de bones. Si prens, per exemple, algun cafè o alguna beguda dolça... Que són
7: de
6: les canyes de sucre de xocolata, que això
7: sí,
6: també...
7: Sí, sí, sí.
6: Que te les puguis menjar, això et dona... Et
7: un
6: dona
7: regust
6: un punt
7: final,
6: diferent,
7: sí,
6: dona,
7: sí.
6: Et dona un punt diferent.
7: Guillem, ens veiem demà?
6: No, ens veiem d'aquí una estona a la redacció i avui a les 10 de la nit a la plaça Major, no?
7: Bueno, sí.
4: A córrer.
7: A tu ets demà aquí, eh? Però...
6: Si les cames no em fan figa avui, jo prometo ser aquí demà.
7: Doncs jo demà em demanaré vacances perquè, clar, a veure com aguantem les 7 portals.
6: Perfecte, doncs
7: vinga,
6: va.
7: Vinga, ànims ara. I entrenar. Adéu. Passen 7 minuts de 2:15 del matí. El discurs tradicional del museu ha encasellat les dones sota la mirada única, reduint-les sovint a la llar o als objectes de desig, i també passant per alt la petjada colonial del seu fons. Així doncs, l'exposició Cotó, ferro, llet i pólvora del Museu Arxiu Tomàs Balvei de Cardedeu neix per sacsejar la col·lecció del museu, obrint les reserves amb ulls del present per repensar les obres més enllà de les velles etiquetes, no, Enric?
8: Doncs sí, així és, Ona, i és que la feinada que ha dut a terme la comissària de l'exposició, Judit Méndez, ha estat ingent, així que avui volem parlar amb una de les culpables de tot plegat, amb la nostra ja coneguda del programa Marta Núñez Camproví, que és la responsable del museu, i que mai no té un no per nosaltres, i que com aquesta responsable que és, sempre ens pot fer la millor de les explicacions. Marta, molt bon dia, com estàs?
9: Bon dia.

0: o de l'ús, sinó què hi ha darrere, què hi ha darrere d'elles, no? Llavors era mirar aquesta col·lecció, precisament el fundador del museu, Tomàs Balvei, va començar la col·lecció amb vestits de dona, amb vestits de la seva mare, de la seva àvia, i vam dir, ostres, però és que aquests vestits ens expliquen moltes més històries. Per què no revisem aquesta col·lecció amb una nova mirada? Primer havia de ser una mirada de gènere, però llavors te n'adones que no només pots i has de parlar de gènere, sinó també de classe, també de raça, no? I amb la comissària, amb la Judit, vam anar desgranant a partir dels objectes de la col·lecció totes aquestes noves mirades al nostre fons. I és una manera també de pensar-nos amb uns ulls del segle XXI, de no mirar les col·leccions només el que et deia, no? Que bonic que era aquest vestit, o aquesta cassola, que grossa que era, sinó amb quant pesava aquesta cassola, tant quan estava buida com quan estava plena, qui era que feia servir aquesta cassola, etc. Una miqueta la idea és aquesta.
1: Vau tenir la idea de cap on havia d'anar molt de pressa? Va ser una cosa molt natural o hi vau haver de passar moltes hores?
0: No, va ser bastant ràpid. Mira, i et diré com va sortir, perquè nosaltres ara sí que és veritat que portem els darrers 2-3 anys, intentem que els objectes de la col·lecció, d'alguna manera, cada any fem una exposició durant mig any amb el nostre fons, amb les nostres col·leccions. I intentem que aquests objectes ens parlin no només de la història, sinó també de temes actuals. L'any passat ho vam fer amb l'aigua, en un moment que hi havia un debat a Cardedeu sobre la municipalització o no de l'aigua, doncs vam fer una exposició, en parlàvem de l'aigua, parlàvem de les canalitzacions, de la potabilització, etc. I aquest any, arrel d'unes xerrades que vam anar a la universitat a proposar temàtiques per futurs treballs de màster, de grau, etc., ens vam adonar que la gent jove ja mirava d'una altra manera, no només els museus, sinó els objectes. I vam dir, ostres, tot això nosaltres també ens hem d'agafar-nos aquestes noves mirades. I de seguida vam veure que era un tema a tractar. A més, la Judit Méndez, que ha sigut qui ha portat el comissariat, és cardedeuenca, havia treballat al museu durant un temps i és una gran divulgadora de la història i de l'art en clau de gènere. I és que ens va encaixar tot molt ràpid, la veritat. És que va ser una exposició que la vam tenir clara molt ràpid. Teníem moltes ganes de fer una revisió així. Sí, sí.
1: Des d'aquí una salutació a la Judit, feinada ingent la que ha dut a terme, ja ho comentàvem,
0: molt.
1: Sens dubte. Escolta, Marta, l'exposició es va inaugurar el 12 de juny, ara fa uns 15 dies aproximadament, 2 setmanetes llargues. Què us expressa la gent que ve a visitar-la?
0: Sorpresa. Veiem que la gent se sorprèn, no? Perquè a part que és una exposició que és molt agradable de visitar, ha quedat molt bonica, et vas fixant en objectes que primer cop d'ull potser hi veus només un corset o hi veus un test o hi veus un gravat o un teixit brodat, però que quan el fil és més prim descobreixes que t'està explicant una història que potser en un altre tipus d'exposició no hi haguessis parat tanta atenció. Llavors la gent se sorprèn. I per nosaltres era molt important també que aquesta exposició parlés de la gent de Cardedeu. I llavors a la Judit li vam demanar, li vam dir, ens agradaria molt que hi hagués una part final, més de reflexió, potser, o de testimonis, que d'alguna manera dones o persones de Cardedeu que han participat de la vida cultural o no, o que han sigut gent que han treballat en la pagesia, en diferents tipus d'oficis, que poguessin també participar-hi. I la Judit molt encertadament ens va proposar una instal·lació d'un artista de Valentina Gaia Lups on a través d'una màquina d'escriure es poden escoltar tots aquests testimonis. I animem molt a que la gent visiti l'exposició i acabi teclejant les tecles de la màquina d'escriure per poder escoltar, no?, una miqueta aquestes veus de persones de Cardedeu.
1: És una cloenda rodona, realment. Crec que queda molt ben vestit.
0: Ens agrada molt acabar amb aquesta part més. Intentem fer-ho amb moltes exposicions, no? Que hi hagi un espai de reflexió...
1: Cirereta, no?
0: Exacte. On tu també, més introspectiu, on tot allò que acabes de veure, tu entres més cap a tu.

0: Ara, de fet, mira, parlant d'introspecció, et volia comentar que, en definitiva, podríem dir que aquesta exposició ve precisament d'una introspecció, no? d'una autocrítica per mostrar la part més sincera d'una trajectòria d'autocrítica de la societat, també. Però això no és fàcil, no? O sigui, com a equipament, com a museu, hi ha molt pocs espais com aquest que s'atreveixin, no? A dir, ei, anem a aixecar... No dic les catifes, però aquesta mirada social que ha hagut sempre, no? I dir, anem a revisionar-ho. No és senzill, no? I al cap i a fi, crec que és una mostra d'absoluta sinceritat cap a uns mateixos, no?
1: Sí, és sortir una miqueta el que dèiem, no? D'aquest relat més masculí, més heterosexual, o d'aquesta mirada més occidental, i obrir-nos a la realitat de cada un dels objectes. O sigui, tu pots explicar... unes calces de cotó, d'aquestes llargues que es portaven fa 100 anys, com aquest és el tipus de calça que es portava fa 100 anys, que l'havien dut homes, després dones, i que estava confeccionat amb cotó, com dir, escolta'm, aquest cotó, d'on provenia, qui portava aquest tipus de roba, qui no el portava, quina practicitat tenia, era pràctic, no era pràctic, era còmode, què suposava vestir-lo, etcètera. Llavors, la lectura ja és diferent, ja surts d'aquest relat més tradicional. Ets més crític, que la idea és aquesta, és una revisió crítica a les col·leccions. I penso que els museus cada vegada ens estem atrevint més, estem sortint més de la nostra zona de confort, i ho hem de fer, hem de parlar d'ara i de tot allò incòmode, igual que el colonialisme, no? Són temes que cada vegada ens estem revisant més, els museus, com ens han arribat aquests objectes.
0: I tant.
1: Quina via.
0: Ens sembla espectacular com heu fet aquesta mirada. Realment crec que sorprendrà, bueno, sempre sorprenen les col·leccions que feu, però aquesta crec que és molt, molt, molt, molt especial i que se'n donarà molt a parlar. Escolta'm, ja breument, perquè estem just al final, però fins quan podem visitar-ho, com podem visitar-ho, a quin horari podem venir a visitar-ho al museu, etc. Fem aquí aquesta publicitat.
1: Sí, exacte. Nosaltres obrim de dimecres a dissabte de 10 del matí a 2 i de 4 a 7, i el diumenge de 10 a 2. Sí que és veritat que tancarem 15 dies a l'estiu, del 17 d'agost, ara no et sé dir el dia exacte, a principis de setembre, el primer dimecres de setembre ja estem obertes una altra vegada, i l'exposició es pot visitar fins al 29 de novembre. I animem a la gent que vingui, perquè per una banda poden conèixer la col·lecció de Tomàs Balvei, aquesta part més tradicional i més gabinet de curiositats, que seria la permanent, però com aquests mateixos objectes, o alguns de molt similars, estan explicats a la temporal amb una altra mirada. I això és molt interessant, no? Fer aquesta comparació, aquesta dicotomia d'una mateixa col·lecció, dos espais, dues mirades.
0: I tant.
1: Sí,
0: doncs, i tant que sí. Marta Núñez Camproví, responsable del museu, moltíssimes gràcies per estar de nou aquí en aquesta última secció de la temporada. Ens veiem aviat i res, a seguir fent aquesta feina i a gaudir de la gent que vingui a visitar-ho.
1: Aquí us esperem. Moltes gràcies per tot. Una abraçada. Adéu, una abraçada.
2: Territori 17, el 9 FM, la veu de Sant Joan, Ona Codinenca, Ràdio Cardedeu, Territori 17.
3: Passen 2 minuts a 3:15 del matí i ara és moment pel Lletra Ferits, avui des de la veu de Sant Joan, amb Isaac Muntades.
4: Doncs sí, Andreu, avui ens acompanya en Raül Massanella, que ell és professor de Llengua Catalana i Literatura de l'Institut de Camprodon Germans Vila i Riera. Ell ha estat el coordinador de Botigues de Vida, que és un projecte que han dut a terme els alumnes d'aquest institut camprodoní. Bon dia, Raül, i moltes gràcies per ser al Territori 17 amb nosaltres.
5: Hola, bon dia, moltes gràcies per convidar-nos.
4: En primer lloc, Raül, explica'ns una mica com surt la idea de fer aquest projecte, perquè em sembla que això ve de part del consistori, però tu ens ho explicaràs millor. I res, una mica això, com va sorgir, com va néixer?
5: Sí, la idea va arribar a l'Ajuntament, deu fer més d'un any, quan des de l'editorial Bon Pla els van proposar d'elaborar un llibre, diguem-ne, 4 mans, o 25 mans, o 100 mans. No? La idea inicial era de fer una novel·la. Ja tenint experiència d'haver fet aquest tipus de projecte en altres escoles no públiques, i l'Ajuntament va entomar el projecte, però li va donar la volta. Llavors va ser quan l'Ajuntament els va proposar que, més que crear una novel·la, per tant una obra de ficció, els interessava que fos una creació molt més arrelada al territori. I aleshores va ser quan va sortir la idea dels comerços. Camprodon encara, afortunadament, tenim molt comerç de proximitat, molt comerç tradicional, i l'Ajuntament va pensar, i penso que amb bon criteri, doncs, que estaria bé de fer un projecte en què s'expliqués, doncs, aquest comerç. Val? La idea inicial era aquesta, era simplement, doncs, fer bàsicament un text expositiu explicant el comerç. Quan ens ho van venir a plantejar a l'Institut, i m'ho van plantejar a mi, que en aquell moment jo era professor de llengua catalana de primer d'ESO, jo els vaig donar una volta més i els vaig dir que pensava que la idea era molt bona, però que calia fer un altre tipus de tipologia textual, no?, com a professor de llengua, i els vaig proposar de fer-ho en plan entrevista. No? El text expositiu té una certa dificultat perquè has de recrear el contingut que els alumnes no tenen i que l'haurien d'elaborar i buscar i fins i tot recollir a partir dels comerciants, però en canvi l'entrevista és més fàcil per ells, és més àgil, els permet també certa creativitat a l'hora de formular les preguntes. Em van dir que els semblava molt bé la proposta i és així com vam començar, doncs fent entrevistes, bàsicament.
4: No sé si hi ha hagut molts mesos de feina, vull dir, des de quan ja esteu treballant aproximadament, Raül? Entenc que tot aquest curs, no?, deu haver durat, sí, més o menys.
5: Sí. Nosaltres vam començar a l'octubre, va ser quan vam tenir les primeres reunions, quan jo vaig posar fil a l'agulla a nivell de classe, vaig agafar els alumnes de primer i la meva companya els alumnes de segon, i els vam explicar la primera part del projecte, que era anar a fer entrevistes a 17 comerços emblemàtics de la vila de Camprodon, però, esclar, entre primer i segon doncs, teníem més d'un gairebé un centenar d'alumnes, i en canvi només teníem 17 comerços. Per tant, tampoc es tractava d'enviar una brigada de 6 alumnes a cada comerç perquè podria passar alguna cosa grossa, i el que vam fer va ser fer-ho extensiu a tota la vall de Camprodon. Com que tenim alumnes des de Sant Pau de Segúries fins a Molló i Setcases, vam dir, ui, els alumnes dels pobles que facin el mateix però amb el seu poble. I per tant és una entrevista que la tenim allò en stand-by. I així els alumnes de Camprodon es van poder dedicar amb els seus comerços, amb els seus 17 comerços. I per tant, a partir d'elaborar el qüestionari doncs, a nivell de classe i també a partir del que els alumnes anaven dient, vam demanar l'ajuda a la intel·ligència artificial que ens ajudés a formular doncs, bé les preguntes, a que les preguntes tinguessin un fil de continuïtat, tots ells van sortir al voltant de Nadal i durant el mes de gener a fer les entrevistes als comerços. I aquesta va ser la primera fase, diguem, aquesta fase que em volíem dir de camp, de sortir als carrers de Camprodon a entrevistar els comerços. Un cop vam tenir les entrevistes i els alumnes doncs, els hi van donar la forma que calia i tot plegat, tot això calia posar-ho bonic, per dir alguna cosa, no? I, per tant, calia corregir-ho. I d'aquesta feina se'n van cuidar els alumnes de tercer d'ESO, que és un grup petit, i van tenir gairebé una entrevista per alumne, i ells el que van haver de fer és corregir les entrevistes, donar-los la forma d'entrevista, per tant, que tingués tota l'estructura que ha de tenir una entrevista, des del títol, moltes vegades paraules textuals de la persona entrevistada, després també doncs, alguna frase destacada, una presentació del comerç, les preguntes i respostes, i una conclusió i agraïment final. I corregir també totes les faltes que hi pogués haver, tant a nivell d'ortografia com a nivell gramatical. Però ens vam trobar que, a vegades, l'estil, potser, la manera de parlar dels comerços, doncs bé, era entretallat, no? Perquè, esclar, els alumnes de primer i segon havien gravat l'entrevista, l'havien transcrit a través d'un programa, però a vegades l'entrevista quedava com entretallada, hi havia frases inacabades, i això no feia bonic a l'hora de posar-ho en un llibre. I va ser quan vam de nou demanar l'ajuda de la intel·ligència artificial perquè ens ajudés a millorar l'estil de les entrevistes. Però jo els vaig plantejar als alumnes el repte de que la intel·ligència artificial no podia canviar l'estil. És a dir, no podia canviar la veu de la persona entrevistada. I per tant vam haver de dissenyar un prompt, una ordre, perquè la intel·ligència artificial no ens canviés la veu del narrador. Llavors vam aconseguir d'aquesta manera que la veu de la persona entrevistada es mantingués i que els alumnes haguessin de prendre decisions, que jo crec que és també una part important a l'hora de treballar amb intel·ligència artificial. L'intel·ligència artificial no ens ha de fer la feina, sinó que l'hem d'acabar fent nosaltres. I, per tant, hem de revisar tot el que ens proposa l'intel·ligència artificial i acceptar o no les seves propostes. I va anar molt bé, perquè els alumnes realment van veure que la IA no només serveix per fer les redaccions ni per fer els treballs, que no hauria de ser, no? Que els haurien de fer ells, sinó que pot servir per ajudar-nos a millorar doncs, textos que ja tenim, va? I millorar l'estil, evitar repeticions, fer un vocabulari més variat, que potser ells, per la seva capacitat lingüística, encara no poden fer tot sols, i en canvi la IA ens pot ajudar amb aquests aspectes. I realment va anar molt bé. I aquesta va ser, diguem, la part més física del projecte, la de recollir les entrevistes i contenir-les corregides ortotipogràficament per poder anar allà cap a impremta.
4: Déu-n'hi-do, o sigui, ha tingut molta participació a la intel·ligència artificial, que això és una cosa sí. Que anys enrere hagués estat impensable, no? Perquè no existia, com aquell qui diu, o no estava tan desenvolupada. Vull dir que això sí que és una manera de treballar-la bé, no? Que això és important, no? Que l'hagueu pogut treballar bé, i això, que no faci la feina, sinó que sigui una crossa que pugui ajudar doncs, a desenvolupar doncs, aquest treball, que ha sigut una feina ingent, hem pogut veure,
5: sí,
4: Déu-n'hi-do.
5: Sí, perquè després... Digues.
4: No, això, digues, Raül.
5: No, que clar, un cop ja van tenir, diguem, l'esborrany de totes les entrevistes, venia la part editorial. I aquí sí que hem d'agrair la feina de l'editorial Bonpla, que és la que es va encarregar doncs, de maquetar, de dissenyar, de fer el llibre físic, diguem, de passar-lo per impremta fins i tot, no? Però aquí va ser quan van entrar en joc els alumnes de quart d'ESO, no? És a dir, fer primer i segon entrevistes, tercer la correcció, i els alumnes de quart d'ESO es van encarregar de la difusió, val? La seva feina va ser dissenyar la portada, no? Que és una portada molt xula que recull elements molt emblemàtics de la vila de Camprodon, tenim el pont romà, tenim la casa que rep recentment en rehabilitat, tenim el monestir... Li van donar doncs, un aire així digital per entendre, no? A partir de fotografies, els alumnes, tres alumnes de quart d'ESO van fer una feina molt xula i els ha quedat una portada realment molt, molt original. Després va haver de portar aquest llibre, de demanar als comerços, doncs, que les llibreries, doncs, si volien llibres, i per tant fer la part comercial del llibre, per tant portar-los llibres a les llibreries perquè poguessin vendre, repartir els llibres amb els comerços perquè els comerços participants poguessin tenir el seu exemplar, ja que hi havien col·laborat, no? I finalment preparar l'acte, que vam preparar un acte de presentació del llibre, que va ser el passat dijous 25 de juny, al monestir de Sant Pere de Camprodon. I allà vam presentar a tota la població, a tothom que va venir, i els alumnes també van fer això una mica que estic fent jo, però van sortir els alumnes a explicar a ells què havia fet cadascun dels cursos amb el llibre.
4: Ens queden dos minuts, Raül, et volia preguntar breument, ara em deies, es pot adquirir aquest llibre a les llibreries, no sé si per quin preu el podem adquirir o no el podrem trobar, i m'has dit això abans, que eren 17 comerços d'aquí de Camprodon. En molt poc temps te'n deixo que me'n destaquis algun que t'hagi sorprès l'entrevista, algun que t'hagi agradat especialment.
5: Sí, el llibre el podeu trobar a les dues llibreries de Camprodon, la llibreria Anglada i l'Estanc Morer. El llibre val 18 euros. I com a cosa destacable que els alumnes van trobar fent les entrevistes, per exemple, una anècdota de la pastisseria Pujol, que la trobem allà als quatre cantons que diem de Camprodon, que als anys 70, em sembla que encara en Franco era viu, doncs fent aquell revolt per encarar doncs, des del pont del riu fins cap al carrer València, doncs un Land Rover de la Guàrdia Civil es va encastar a la façana de la pastisseria Pujol, la pastisseria, amb tota la destrossa que va fer, no? Es veu que els guàrdies civils no anaven massa fins, per dir-ho suaument, no? Els amos de la pastisseria Pujol van sortir, van veure aquella trencadissa i el tema es va matar allà. És a dir, no hi va haver parte, no hi va haver res, la guàrdia civil havia corregut les despeses de la rehabilitació o l'assegurança que fos, i allò es va acabar allà perquè tampoc convenia saber en quin estat anaven aquells dels guàrdies civils. I després també l'altre element destacable que els alumnes també ho han notat és el tema del relleu generacional. Molts comerços tenen un risc, tenen un risc de que no hi hagi relleu generacional. D'altres el tenen garantit, això també és veritat, i altres ho tenen molt garantit, però hi ha alguns comerços que ja ens van anunciar als seus gerents que aquells agafin edat de jubilació, doncs el comerç baixarà persianes i tancarà, la qual cosa és una pena, tenint en compte doncs, que Camprodon tenim un teixit molt, molt proper.
4: Per sort ens quedarà doncs, aquell llibre també de botigues de vida, no?, que servirà una mica per recordar tots aquests comerços que de moment encara doncs, estan en marxa. Moltes gràcies, Raül Massanera, professor de Llengua Catalana i Literatura de l'Institut de Camprodon Germans Vila i Riera, per haver estat aquest matí amb nosaltres i haver-nos explicat aquest projecte. Nosaltres donem avui per finalitzat el Territori 17 i tornem demà a partir de les 9 del matí amb més continguts i més programació. Fins demà.
6: Territori 17, un magazín del nou FM, una codinenca, Ràdio Cardedeu, Ràdio Vic i La Veu de Sant Joan, amb el suport de la xarxa.
7: El nou FM.

i sé viure, sé fer pondre el meu sol, sé fer mal, soc de vidre, soc guspira, estel i carícia. Faig del drama tres muntanyes, faig allò que tots esperen, faig i roures branques tendres, soc el terra amb l'herba seca.

0: Strip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, APSA, Aigües Vic, Vallès Salut, Consell Comarcal d'Osona, Coro Dental, Coberta Serveis Funeraris, Correus Associats, Fred Vic.
0: Strip, la revista de les bones notícies.

portem a dins el crit d'un món que desespera. Portem cançons, desitjos nobles. Cantem per provar de refer el camí dels pobles. Som foc tots dos i encara crema.

Les estrelles són fars a l'horitzó. Jo sempre les he vist en els teus ulls. Dus a dins, inquieta i viva, la crida dels esculls d'una terra llunyana, somnis enllà. Quan de nit, nues i plenes de cançons, vinguin a buscar-te des del mar les sirenes del viatge, no ho dubtis i emprèn el vol. Aquí tens el meu desig. Camina, camina lluny, camina com qui vol saber-ho tot, camina fins a trencar-te. Camina.

quan siguis lluny, una cançó et torni a casa. Que quan s'enamorin de tu, no pretenguin tenir-te, només acompanyar-te. Que la vida no sigui només un llit amable, un passeig dolç. Que les coses que esperes no siguin com esperes quan les visquis. Que tinguis l'alegria dels dies clars. Que els matins et despertin sense precipicis. Que estimis molt algú sense que el necessitis. I no deixis que les ferides s'endureixin al cor, que no reposin el pou de l'ànima. Recorda, si plou dins teu, que caminar cura les ferides, que viure no és estar vius, viure és l'actitud d'omplir la vida, allò que passa,

0: Strip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, APSA, Aigües Vic, Vallès Salut, Consell Comarcal d'Osona, Coro Dental, Coberta Serveis Funeraris, Correus Associats, Fred Vic.
0: Strip, la revista de les bones notícies.

0: Astrid, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, APSA, Aigües Vic, Vallès Salut, Consell Comarcal d'Osona, Coro Dental, Coberta Serveis Funeraris, Correus Associats, Fred Vic.
0: Astrid, la revista de les bones notícies.

sense pensar. Un perfum de caca d'oca i una esponja impermeable. Una pilota de ferro i, per què no, un submarí inflable. La llar de foc de cartró i un bon xiulet silenciós.

0: Strip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, APSA, Aigües Vic, Vallès Salut, Consell Comarcal d'Osona, Coro Dental, Coberta Serveis Funeraris, Correus Associats, Fred Vic.
0: Strip, la revista de les bones notícies.